0: Rádio Arels.
1: Rádio Arels amb tot l'estiu.
2: Escolta Rádio Arels.

Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

extasiat en la negrura cristal·lina de les dues

en la blancúria, nacarina del teu rostre de petxina i suau dibuix. M'he fet reu i esclau etern de la bellesa. I no hi ha fe damunt la terra o prou virtut com per fer-me renegar de les cadenes que em condemnen a tan dolça vida.

0: Ràdio Arrels.
1: A Pollestres, 95.
2: Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, vida meva, on quasi sempre és primavera, ser d'un lloc, un lloc tranquil, on reposar després del vol.

passaran de llarg malgrat l'espera. Vindran petons, vindrà la por, a la nuesa,

Però compte que també hi ha llops, també hi ha feres. Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, filla meva.

Conec un lloc on pots tornar sempre que ho vulguis, filla meva, on quasi sempre és primavera, sé d'un lloc, un lloc tranquil.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Llorers, a Canet, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Puigbalador, 93.1.

que no escric cançons d'amor, però encara puc dir t'estimo sense rubor, sense rubor. Em posaria vermell si no fos veritat.

posar i tirar, on tot té un preu i ningú perd ni un sol segon per amor a l'art. No és negoci la bellesa, però val la pena ser valent i buscar-la sense

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Ràdio Arrels.
2: A Relleu, 95.5.

Radio Arrels, Arenes, 88.2.

0: l'ullastre l'ast. Adéu-siau.
1: Ràdio Arrels, són les 6.
2: Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivès, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida l'avellana és mitja i per Santa Magdalena l'avellada és plena.
1: Ràdio Arrels, a Codalet, 95.5.
4: Una hora 100% en català.
1: Ràdio Arrels.

vida. Tot és fosc als entorns. Els ulls cerquen a terra un lloc per descansar.

Girardon només sap el desori i el crit va pujant. És un vals com un altre, però és fet per ballar sol. Una dansa salvatge que no sap lo que vol. Tan vols per la cambra

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, Magic Iris, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè podem anar a la Fira del Pèrcarès.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7.
3: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
4: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels, el vostre programa matinal d'estiu. Un programa que podeu seguir de dilluns a divendres, de les 7 a les 9 del matí. Soc la Lauriane Peigné. Però per ara, la previsió del temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivès, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida l'avellana és mitja i per Santa Magdalena l'avellada és plena.
4: A continuació, el Festival Cine Rencontre a Prada ha començat aquest dissabte 18 de juliol. L'Aleix Jansan en parla al micro de l'Enric Balaguer.
0: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: El Festival Cine Rencontre ja ha començat des del 18 de juliol a Prada i al Conflent. I per en parlar vam Alain Jansan. Alain Jansan, bon dia.
3: Bon dia, Enric, i gràcies a Radio Arrels per donar una mica de visibilitat al festival.
2: Que en té bastant, perquè és un gran festival. Cal recordar que és un antic festival.
3: Sí, estem a la 67a edició, doncs el segon més antic festival de cinema de França, després del Festival de Cannes, per cert. I com cada any, estem rebent per una setmana, hem començat el dissabte 18 i tancarem el dissabte 25 de juliol.
2: Quines són les característiques d'aquesta edició de 2026?
3: Abans de veure un debit als convidats, dic que nosaltres aquest festival té un paper cultural. Doncs mentre quasi totes les pel·lis la fem al cinema Lido, al centre de Prada, també hi ha la voluntat de sortir del cinema i farem tres projeccions a l'aire lliure. Aquest dimarts 21 a Campoma, amb Youssef Salem a Du Succès. Dijous estarem al poble de Finestret, amb le roman de Jim. I per acabar, a Prada, parc del Château Pams, divendres 24, amb Et au milieu, Colline Rivière, amb el fantàstic Robert Redford.
2: És a dir, que sobre el cartell d'aquest any i és el fil roig d'aquesta edició.
3: Una mica. Va costar molt, però encara no podrem tindre el Robert amb nosaltres. El que tindrem és una retrospectiva. I com cada vegada que tenim una retrospectiva, tenim també el suport d'un convidat. Aquí és Thierry Laurentin, que és el cronicar de la Gaumont. I el Laurentin ens farà una presentació de tota l'obra d'aquest artiste iconic i molt respectat. No mirem fora de cara al passat, sinó que mirem de cara al present. I dues coses més. Tindrem l'actriu Natasha Reynier, que estarà aquí. Això és una cooperació de molts anys amb el Centre Wallonie-Bruxelles. I tindrem a Louis Lio, que ens presentarà una mica la carrera i els films de la Natasha, que estarà aquí per contestar totes les preguntes del públic. Recordo que cada vegada que hi ha una pel·li tenim una breu presentació i després es poden fer intercanvis al moment mateix amb els convidats. I de cada convidat que tenim, organitzem un matí una taula rodona on es poden juntar totes les consideracions que han sortit amb les projeccions de les diverses obres d'aquest artista.
2: També hem parlat de Cannes per ser el germà gran de Prada, però sempre se fa una referència a Cannes cada any.
3: Sí, estàvem parlant del present, ara anem una mica cap al futur. Per cert, estem present a Prada, però també estem present al Festival de Berlín i hi ha dues coses per destacar. Una cosa són les avant-premières o les estrenes. Aquest any en tindrem dos, doncs tenim Notre Salut d'Emmanuel Marin i tindrem també la pel·li del Christian Montjuï, Fjord. I quan parlem de pel·lis que encara no han tingut una carrera comercial, recordar que el cinquè any que tenim el premi Solveig Anspach, que són aquí, són sis pel·lis que escollim en festival. Moltes vegades són primer o segon pel·li d'un realitzador i moltes vegades són pel·lis que encara no estan estrenades a nivell comercial i algunes no tindran carrera comercial. Doncs això, si mireu la grilla, en teniu un cada tarda i el públic és el que té de votar per aquest premi al final del festival. Un altre premi que tenim és el premi del jove jurat. Recordem que cada any tenim un grup de nois i noies de 16 a 20 anys que estan seguint tot el festival, estan fent cròniques de lo que estan veient, però també estan donant el premi de la seva favorita, pel·lícula. I d'aquests ingredients, recordar que tenim una competició de curts, doncs això és una selecció que fan uns membres de l'associació tot l'any i són dues sessions a la tarda on també té d'opinar i de votar al públic per al millor curt. I ens queda parlar de dos convidats més. El primer és el director Joaquim Trier, que quasi tothom coneix. És un realitzador i un escenarista de Noruega. I aquí el nostre amic en Tebin, que és el codirector de la revista Positiu, en farà encara la gràcia de presentar l'obra, però de també acompanyar-nos de pel·li en pel·li per millor entendre l'ànima d'aquesta obra. I acabarem amb dos convidats, que és un duo, la Lea Missius i el Paul Guillaume. La Lea Missius és una realitzadora i escenarista i el

0: Bernard és el que ens està presentant una generació una mica més nova i muntant. Doncs un panorama eclèctic, complementari. Voldria dir que n'hi ha per tothom, però el que es destaca de tot això són emocions.
1: Emocions? Quines emocions?
0: Val, a dintre i a fora, noi. A dintre, perquè aquí hi ha un equip que no acaba de cansar-se d'anys a anys, són els voluntaris, i recordar que sense aquest equip, aquest festival no tindria vida, vist que l'associació té dos persones a l'any, però tot l'altre està fet amb gent que ajuda, amb ànima, però també amb molt professionalisme. I l'emoció més a dintre, més a fora, és la del públic, i la que totes aquestes obres ens fa...
1: pensar, reflectir...
0: Viatjar.
1: Viatjar.
0: Jo diria viatjar. No sé, si no s'heu vingut, jo us convido a fer un dia, per exemple, perquè és com una immersió dintre el ventre de l'humanitat. I aquí hi ha de tot, que sigui geogràficament, que sigui socialment, que sigui a nivell de temàtiques tocades, però és una manera de compartir amb d'altres, i el valor afegit aquí és tot els intercanvis després de la movie, que a vegades et fan veure el que no havies vist o sí, t'ho fan veure molt diferentment. I d'aquí surts una mica més gran i moltes vegades una mica més content. Doncs apa, us esperem. Estem aquí fins dissabte al 25. Recordar que fem una política a nivell de preu la més simpàtica possible. Per exemple, podeu comprar un pas per una, 3 o 10 pel·lis, però si compreu un pas per tot el festival, amb 55 euros podeu fer una setmana de cinema, 5 films al dia, ok? Tot això ho teniu ja ben detallat amb la pantalla internet del Cine Rencontre, www.cine-rencontres.org
1: de Girona.
0: De Girona. Doncs visca, us esperem.
1: I
0: que vagi bé.
1: El guió del 6, per als que tenen un altre teclat que no és el teclat francès, és el guió del mig.
0: S'espavilaran.
1: Moltes gràcies a la Gensana. Bona continuació del Festival Cine Rencontre de Prada. I jo, com a pradenc, preciso una cosa. Perquè per la gent de la Plana, de Perpinyà en particular, Prada és juny. No. Hi ha la mateixa distància entre Prada i Perpinyà que entre Perpinyà i Prada. I els de la gent del Conflent baixen sovint, fàcilment, a Perpinyà. I d'on podeu pujar. Moltes gràcies a l'Eix Ansana. Fins una altra.
0: Fins una altra. Moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

era Start Me Up dels Rolling Stones. A continuació, la vostra crònica CO2 presentada per l'Albert Noguer. Avui es fa un paral·lel entre Lucas Bo pel clima i la salut humana.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

D'aquí 2 minuts arribem ja a les 7:30, però abans de trobar l'Enric, flor de nit de la Mar Pujol.

0: Escolteu, l'hora fresca a Radio Arrels són les 7:30. Per ara, l'Enric Balaguer ens parlarà del temps que farà avui.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Radio Arrels.
3: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogor. Per Cerdanya i Capcir, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivès, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
2: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

D'aquí poc les efemèrides d'Andarroc. Avui es parlarà de Felin Càceres, baixista dels Pets, però abans Good People de Jack Johnson.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
4: El 20 de juliol del 1963 neix Rafael Cáceres i Cano, més conegut com a Falin Cáceres. Fill de Constantí, és conegut per ser el baixista dels Pets, grup que va crear el 1985 juntament amb Lluís Gavaldà i Joan Reig. Els tres amics de Constantí, més tard acompanyats d'altres músics i de les corristes anomenades iufes, es van convertir en un dels grans referents de la música pop catalana. Escoltem ara el tema Jo vull ser rei del disc Brut Natural que els Pets van publicar l'any 1994.

D'aquí un moment, en Joan Peitaví dedicaria un carrer de Catalunya Nord a César Borja. Però abans us proposo una música alemana.

0: les vacances?
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
4: Saludem a aquesta hora a Ràdio Arrels, el Joan Paitaví, bon dia.
5: Bon dia.
4: I t'hem demanat que ens triïs alguna persona que hauria de tenir algun nom de carrer a Catalunya Nord i que no el té. I ens has triat una persona que crec que serà desconeguda per molta gent, però d'una família històrica dels territoris de parla catalana. I aquest que ens has triat és César Borja. Qui va ser aquest, home?
5: Sí, és una mica per portar la polèmica, evidentment. Molta gent coneix la família Borja, molta gent coneix aquesta família valenciana d'origen de Xàtiva, que és coneguda arreu del món amb el seu nom italià, perquè va assolir el papat, diguéssim, a finals del segle, a mitjan segle XVI i després final del segle XVI, amb el pap Calixt, després el seu nebot, una endogàmia papal aquí una mica estranya,
4: que no era, conegut, que no era estranya aquesta endogàmia.
5: Això, no. I que és l'Alexandre VI, en Roderic Borja, que ja era gairebé, ha passat més temps més a Itàlia, i en aquell moment que feia molt, molt de temps que no hi havia pas hagut un papa que no fos pas italià, i que els italians, la llegenda diu que van dir la chiesa in mani dei catalani, l'església en mans de catalans, això era el final de l'església. Clar que era un període molt tèrbol, de moltes guerres en aquell moment, tant a Itàlia com a la resta d'Europa, i en particular l'Europa mediterrània. I evidentment jo pensi en aquesta família perquè és internacionalment coneguda, malament coneguda, perquè de fet són tot una sèrie de perjudicis, quan de fet se sap perfectament que tothom actuava de la mateixa manera que el papa Alexandre VI o el seu fill en César Borja, perquè també és d'ell del qual vull parlar, o de la germana molt coneguda, la Lucrècia Borja, que va ser una gran dona política. Potser en aquests moments que estem recuperant moltes coses del paper de les dones en la història, seria, és un bon moment per recuperar el personatge de Lucrècia Borja, que va ser una gran política de la Itàlia central d'aquella època, en un moment en què els homes evidentment ho arrasaven tot i ho dominaven tot, vull dir, encara existeix avui, doncs t'imagines en aquella època. Però jo voldria insistir que gairebé a la Catalunya Nord tenim un Borja nostre, que és en César Borja. César Borja és el fill del papa Alexandre VI i de la seva mistançada, perquè evidentment no era pas casat, era el papa, la Vanozza Catanei, i en César Borja va ser bisbe d'Elna, que vol dir Elna Perpinyà, però en aquell moment el bisbat és Elna, encara avui és Elna Perpinyà, però en aquell moment és bisbat d'Elna. I en César Borja és anomenat, evidentment, bisbe d'Elna per una qüestió de renda, però què hi fa el fill del papa bisbe d'Elna i abat de Cuixà, si em recordi ben bé, doncs fins a, per cobrar, evidentment, per cobrar. Però no és pas qualsevol indret. Ens trobem a finals del segle XVI, en un moment de gran enfrontament entre les potències europees, d'un costat nostre, els Àustries, i al costat més al nord, podríem dir, el rei de França, evidentment, i doncs el bisbat d'Elna és un bisbat estratègic. I és un bisbat estratègic de cara en un sud francès, sud del Regne de França, que és protestant i huguenot. I aquí estem a la Catalunya més catòlica que hi pugui haver. Vull dir, mai hem tingut protestants aquí, vull dir, han arribat molt més tard i això. Tot i que s'hi venien a refugiar. I doncs en César Borja se'l col·loca aquí també per un paper polític. Però en César Borja el podríem reivindicar, per què no? És un tio molt conegut, i sobretot ho és perquè és el model del polític italià que va generar el príncep de Machiavelli, de Nicola Machiavelli, i que és l'arquetipus de molts polítics que hi ha hagut a continuació, perquè encara se sap el funcionament maquiavèlic de la política, vull dir, sem l'any 2025, déu-n'hi-do els funcionaments maquiavèlics que hi ha en referència en aquell condottiere italià d'aquella època, que va tenir una vida molt breu però tan intensa, que se'l coneix més per mal que per bé. La gent que pugui ser interessat, que llegeixi la novel·la que, que li va dedicar, per exemple, en Vázquez Montalbán, que es diu O César o Res, és una mena de biografia novel·lada que, si no voleu pas llegir una biografia històrica o El príncep de Maquiavel, jo us aconsello de llegir-la perquè passareu un bon moment. Ara, amb veritats i mentides, evidentment, però cap personatge de la història no és tot blanc o tot negre, com qualsevol de nosaltres.
4: Tot i això, César Borja, que va ser nomenat bisbe d'Elna sent el fill del papa, que ja és un concepte, vivia a Elna o era d'aquests bisbes, diguem, que s'ho miraven des de Roma?
5: Això, jo optaria per la... No pas que optaria, és que se sap. La gent té dubtes de si va venir. No va venir. Vull dir, ja, com... No diré pas que som en una època en què hi ha absentisme a l'Assemblea o a les Corts o al Parlament, però és veritat que en aquell moment, malgrat que hi hagi una vida molt moguda de la gent, vull dir, van i venen, vull dir, com és que no hi ha pas el Ryanair o no hi ha pas el, no sé, o l'avió o el ferri, o no, la gent es movia igualment, vull dir, no, amb una altra tecnologia, però es movia.
4: Si els vaixells anaven i venien, vull dir que...
5: Però clar que no ve pas aquí durant els 3 anys, 1595, si me recordo ben bé, 1598, després evidentment se'l posa a Roma, se'l fa amb tota una sèrie de càrrecs polítics i politico-religiosos, perquè ell refusa de tenir aquesta vida, diguem, de clergue, d'eclesiàstic, perquè és una vida eclesiàstic, si ets bisbe, i ell, escolta, té altres necessitats, té altres ambicions... I segueix, i a més la mort del seu germà l'ajuda a agafar més protagonisme. Pels 10 anys, al cap de 10 anys ja serà mort, i els Borja passaran a la història, ell, son pare, sa germana, el seu oncle, tal i qual, i deixen una petjada, una traça, un extraordinària a la història. Extraordinària en el sentit profund de la paraula, és a dir, que te trobes amb moltes coses canviades en les eglésies, moltes coses que són també la violència i la brutalitat polítiques d'aquella època, i després el fast i les enormitats d'aquell final del Renaixement i gairebé d'un començament de barroc, encara que no diu pas encara el seu nom.
4: Doncs aquest era César Borja, que de fet, tenint en compte els precedents, doncs, que el seu pare era papa de Roma i els tiet del seu pare també ho havia sigut, tampoc era descartable, diguem, que pogués...
5: Correcte, però ell... va morir abans. I evidentment que se'l podria veure com el dolent de la pel·lícula per moltes coses de la història, però quants dolents de pel·lícules tenen noms de carrers a dia d'avui?
4: Doncs queda clar que la defensa d'aquest dolent de la pel·lícula, però dolent una mica nostrat, doncs... Que...
5: Sí, però i a més, justament, la recuperació històrica permet de veure que, justament, no tot és negre ni tot és blanc, com ho deia abans.
4: Doncs aquesta aposta per César Borja, bisbe d'Elna i fill del pontífex de Roma en aquell moment, que potser podria tenir un carrer a Elna, no?, per exemple. O...
5: Per exemple, ja podríem començar per aquí.
4: Podríem començar per aquí. Molt bé, doncs moltes gràcies, en Betami.
5: Gràcies a tu, adéu.
0: D'aquí 2 minuts arribem ja a les 8, però abans una música de la Venus.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: L'hora fresca a Ràdio Arrels són les 8. Ens queda encara una hora a passar junts. Però ara, quin temps fa avui, Enric?
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogor. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivers, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
2: A continuació, la crònica sobre Pau Casals. Però abans de tornar amb l'Enric, fa dies de Satiets.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
2: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
1: Enric Balaguer. Part número 3. Se sap que Casals era molt interessat per la cultura popular, la música popular.
2: Li agradava molt, i de fet la música ell la sent. I encara que sigui un autodidacte, com és el cas, per exemple, de Juli Garreta, hi entra en contacte. Juli Garreta el va interpretar a la Casa del Vendrell als finals de la dècada dels 10 i principis del 20. Hi havia una gran activitat als estius i convidava a tocar. Aleshores, en Juli Garreta hi va. I Casals li agrada molt, era autodidàctica. Tant és així que Garreta li farà una sardana excepcional, que és en Pau Casals, i Garreta, que tindrà sardanes sinfòniques de concert, és a dir, difícils de ballar però fàcils d'escoltar, aquestes sardanes de concert com Juny excel·liran, i aleshores Casals amb ell tindran sempre una gran relació. Tant és així que als anys 30, la mort de Garreta, Casals promou un monument que s'acabarà fent a Girona, i en aquest monument doncs va a l'acte d'inauguració.
1: Escoltem un extracte de la conferència de Joan Cuscó, doctor en musicologia, Pau Casals i la música tradicional, a Prada, a l'octubre 2023.
3: Què en va fer de la música tradicional? Hi ha una cosa molt bonica en Pau Casals, és que en realitat te'n dones compte de seguida que tot el que va fer ve dels primers records musicals que tenia. I per tant que quan rememora des de l'exili la música dels castells i es fa enviar les partitures que s'han perdut, però se les fa enviar l'any 55, recorda quan ell era petit, i ell recordava el 4 de 9 de quan ell era petit, i és veritat que es havia fet quan tothom ho dubtava, però ell tenia una imatge de que allò havia existit, ell tenia una imatge de que hi havia uns sons que s'havien fet, ell tenia una imatge de petit, i sempre retorna a aquest món que és el món del Vendrell, el món dels castells, i que és el món de la música dels castells i del so de la gralla, no? Amb els grallers hi va tenir també una relació especial ja a partir del pare, però després ell la va mantenir sempre, no? Que és una de les coses que sobte que una figura internacional que es dedica a recuperar Bach es dediqui també a harmonitzar la música d'un graller que no sap ni escriure solfes.
2: La música popular li agrada el so de les gralles, era un gran enamorat dels castells.
1: Josep Maria Figueres.
2: Li agrada aquesta música popular, però el seu és la música clàssica. I de la clàssica, l'europea, sobretot l'alemanya, l'escola alemanya. Ha de tocar Wagner, el dirigirà una vegada, però els seus seran Bach, Beethoven, començarà per Saint-Saëns, etc. Seran aquests músics tradicionals. Per això Puerto Rico diuen, escolti, aquí no, els músics són europeus, els programes són europeus, no tenim la nostra música. I els diu, bueno, vostès aquí a Puerto Rico han volgut que faci un conservatori, una orquestra i uns festivals. Doncs és d'aquesta música, que és la música clàssica. Ell era un enamorat de la música clàssica i per tant li entusiasmava tocar Viena, li entusiasmava tocar Alemanya, anirà a Londres i París com a casa seva. De fet, a París hi viurà. Acabarà tenint una casa amb un dels seus diverses ajuntaments femenins, doncs estarà doncs amb la Guillermina Suja, una exalumna seva, que un violoncel·lista, curiosament totes les quatre persones que amb les que va conviure femenines han estat violoncel·listes: la Guillermina Suja portuguesa, la Susi McCalf nord-americana, la Fresquita, que també va ser l'una seva i que tindrà una gran relació fins a la seva mort l'any 55, i finalment la vídua actual, amb la que tindrà matrimoni religiós, la Marta Doña Marta, la Martita.
1: De París, de quins anys parlem?
2: Estem parlant de la Vila Molitor, del final de la Guerra Mundial, d'aquests anys, que s'hi estarà 7-8 anys, però ell és un personatge que en aquests anys estarà a París, però ella és cosmopolita, viu en els hotels, viu als vaixells, coneix l'Olímpic, que era el vaixell bessó del Titanic, coneix els hotels i sempre procura anar als mateixos. Ella havia fet una gira als Estats Units el 1900 amb la cantant Emma Nevada, que va de punta a punta d'Estats Units amb una gira de concerts, i aleshores ja se situa pel seu alt nivell a la primera línia dels intèrprets. Els músics, els cantants, tenen representants. Aquests representants els gestionen tant els contractes d'audicions com el que se dan els enregistraments a vegades. Casals era amic dels enregistraments perquè diu que perdia fidelitat, però n'acabarà fent. De fet, se'n conserven uns quants, tant del trio Cortot, Casals, Thibaut, com d'alguna de les seves audicions, però no els afavoreix massa, ho fa una mica contracor. Els dels festivals de Prada seran per poder subvencionar els festivals que tenen un elevat cost, etc., però no els promou molt. Però en aquesta acció té uns representants que són de primera línia, són els representants que tenen les grans figures internacionals. No tenen molts aquests representants i no tothom qui vol anar amb ells hi pot anar, però Casals té la sort de primer tenir contacte amb periodistes per la seva gran, diguem-ne, capacitat empàtica. Començarà amb periodistes catalans, el Navarro Costabella, el Rafael Samper, col·laborador de premsa en aquest cas, però com si fos periodista, però aquests periodistes, Rafael de Modagues, i comença a haver-hi periodistes especialitzats en música, Francesc Lliudat, a la Veu de Catalunya, etc. Però aquests periodistes, també amb la premsa musical, aquí la revista musical catalana hi jugarà un gran paper, però també amb l'europea, els Mangiot, pare i fill de Le Monde Musical, un altre foni i un doll d'informacions sobre la vida de Pau Casals, aquesta revista francesa, i tindrà una gran relació, però també amb els crítics, el crític de Le Monde, el crític de La Figaro, i després aquesta implicació amb els periodistes farà per tant que tingui una gran projecció. També la tindrà amb els violoncialistes, reconeixen el seu talent, i la prova és que la major part dels seus biògrafs, totes han estat, des de la Lilian Littenhales fins al Baldock, han estat violoncialistes, amb més o més fortuna. Per tant, coneixen la dificultat de l'instrument, coneixen la capacitat de bellesa que té.

violoncel molt intensa. Li vaig preguntar una vegada a Doña Martí per què el violoncel té aquesta passió, tantes persones, per dir, és que és un instrument que s'assembla més a la veu humana. Tu el pots fer parlar, el pots fer riure, el pots fer... No és el mateix que el piano, té un toc metàl·lic. Aquest sembla que et surti de dins. I aleshores ell va patir molt pels violoncels, per poder-los tenir de qualitat, i després per la humitat que hi havia a Puerto Rico, que els portava a restaurar i s'havien de fer, perquè ell volia aquest so. Amb el violoncel, ell, això de ben petit, ja comença amb la paraula que se diu naturalitat. Si hi havia la rigidesa de posar-se un llibre sota el braç i agafar el violoncel amb aquesta rigidesa i aquesta, diguem-ne, fredor, ell diu, obre'l, obre'l, i llença't. I aleshores, ell era pedagog, la seva, no era només un músic, ell era compositor, va compondre part del Pessebre, de les Sardanes i altres composicions, era compositor, notable, i era director. En aquells anys 20 les orquestes pràcticament es passaven directors, anaves convidat i dirigies una orquestra, ell ho fa tot el món, era un gran director, era, diu, més que músic, diu, jo soc director d'orquestra, era doncs compositor, era músic i després intèrprete, però també de pedagog. I com a pedagog, aquestes quatre facetes de la música, que són pràcticament totes, tocava el piano i el violoncel a la perfecció. Innova. I aquesta innovació trenca la rigidesa, li dona ales i el violoncel esdevindrà protagonista de concerts. Ara ho podem veure amb naturalitat. Pot haver un concert que hi ha el violoncel i només hi ha violoncel, ho tenim assumit. Aquella època no, era un instrument d'acompanyament, com avui podem pensar el bombo o els platadets, gairebé, és acompanyament. El violí tenia un nivell, el piano un nivell, fins i tot l'arpa podia tenir un nivell, perquè no. Els instruments de metall tenien les particularitats, però la corda té aquesta altra. Casals enlaira el violoncel a una dimensió que no serà d'especialista, sinó de sublim. Per això donarà la volta al món. I diuen, hi ha empentes a Barcelona per poder l'escoltar, perquè quan ve a Barcelona, com que està en l'Associació Obrera de Concerts, que hi ha abonats, hi ha 3.000 obrers abonats a l'Associació Obrera de Concerts, que ell ajuda a fundar, ajuda a créixer, en aquesta Associació Obrera de Concerts, doncs, ja hi ha les places donades, tant al Palau de la Música Catalana com a l'Olímpia, o bé doncs, amb els concerts que pugui fer el Liceu. Per tant, doncs, la gent vol les entrades, hi ha cols de colze per poder comprar una entrada, perquè no es pot, no hi ha més places de les que hi ha. I Casals, per tant, doncs, el violoncel l'enlaida a una situació des de que recupera amb el seu pare, amb aquella botigueta a finals del 19, que la troba aquella botigueta del carrer Ample, les partitures de Bach, de les suites, i aleshores se n'hi enamora, els hi treu la pols, les assaja, i cada dia, i a cada diu que no les tocava prou bé perquè encara en volia més per tocar-les cada dia. És a dir, era la voluntat d'un perfeccionisme que els crítics i els afeccionats, els melòmans, tenen la capacitat de dir que la partitura esdevé protagonista i les suites ocupen un paper central en la vida de Casals. I doncs els musicòlegs i el públic diuen que és un virtuós, és el virtuosisme.

Era la tercera part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

D'aquí 4 minuts arribem ja a les 8:30, però abans de trobar l'Enric que ens dirà si farà sol avui o no, us proposo els teus somnis de sopa de cabra.

0: podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
1: Els matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrels.
2: Escolteu l'hora fresca a Ràdio Arrels. Són 8:15. Ens queda encara una mitja hora a passar junts. Però abans, l'Enric ens presenta la seva meteo.
0: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivers, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
2: D'aquí poc tornem amb l'Enric, que ens farà la visita del poble de Vilafranca del Conflent.
3: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.
5: Alzarnos y en un no res contemplar Roma, tornarse ruina, sabernos fois mig adormits, sentir que el cor i arrelar un món que hem vist de nit, entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre-se enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

I si em dius el caos, et responc amor. Escup la cendra, la puta Europa. Fem-nos ferides, torna la ràbia. Que avui la Rambla sembla més trista, pot ser més buida, no em facis cas. Però ho sento així, seria bonic.

0: inmolarnos. Poder inmolarnos. Poder inmolar. Nos.
1: Vilatges de Conflent. És la cinquena i darrera part de la nostra visita a Vilafranca de Conflent. Hem passejat pels carrers i ara entrarem a les muralles. Doncs com la Fanny Plat i les claus per entrar, no a tot arreu, però a molts llocs, en tot cas a les muralles, farem una petita visita a les muralles. Abans, ara que caminem, també a Vilafranca podem parlar de les coves de Vilafranca.
2: Sí, hi ha coves a prop. Hi ha una cova fortificada, la cova Basterra, que és una cova natural, va ser fortificada a l'època de l'enginyer Vauban. I des de la darrera primavera, ara hi ha Dinopedia Experience. És una experiència a l'entorn dels dinosaures.
1: Que atreu molt els miatges, no?
2: Sí, sí, sí, sí, és veritat. Són dinosaures animats que fan soroll, és original. I també hi ha les coves de les Grans Canaletes en la carretera en direcció de Verny-les-Bains, que són coves naturals amb concrecions naturals. És molt bonic, també. És diferent, és molt diferent.
1: Les Canaletes, on se fa també moltes coses, i també a l'estiu els espectacles amb so i llum, que són bastant impressionants.
2: Sí, sí, és impressionant. Eh? Sí, sí, és molt bonic. L'atmosfera és particular amb les concrecions a l'entorn i aquest espectacle.
1: Cal dir que el terme de Vilafranca és bastant petit, el vilatge i una mica de muntanya cap al Fort Libèria.
2: Sí, és això, eh? El poble és molt petit, entre les muralles, i també hi ha algunes cases cap a l'escola quan se va en direcció de Montluís.
1: Bé, com dèiem, Vilafranca és molt visitada i també és visitada per escoles. I ara ens arriba una escola de nens i nenes petits que els demanarem d'on són. Ho farem en directe.
3: Bonjour, bonjour. On vient de Montserrat, à côté de Lézignan de Narbonne.
1: Donc, ara amb la Fanny entrarem a les muralles. Les muralles són obertes tot l'any?
2: No, tanquem al mes de gener. I després sí, estem oberts tot l'any, però tenim horaris diferents segons els mesos de l'any.
1: Donc, entrem per un petit local. Com la Fanny és catalanoparlant i és en francès, en anglès i en català, i posem les primeres escales modernes, aquestes.
2: Sí, perquè entrem abans era una casa, per l'entrada de les muralles, i al segle XVII era una casa on els soldats vigilaven l'entrada de les muralles. Aquí hi ha un lloc un poc d'exposició que explica al poble la seva història durant l'edat mitjana. I dins de les muralles hi ha altres panells sobre l'època del segle XVII i de l'enginyer Vauban. I ara anem a entrar dins de les muralles. Aquí estem dintre de les muralles, perquè a Vilafranca se va dintre de les muralles i no sobre les muralles, perquè les muralles estan cobertes. I la part on estem és la part la més antiga de les muralles, perquè la part de les muralles, per una part de les parets, són al final del segle XI, de la primera construcció de les muralles. Bon, després van ser transformades al segle XVII i l'enginyer Vauban va fer afegir la volta per amagar els soldats i els seus moviments, també.
1: Que el soldat era realment al reparo?
2: Sí, sí, sí, estem al reparo. Si fa massa sol o si hi ha pluja, també. Aquí estem travessant el camí de ronda, el primer camí de ronda, quan entrem a la visita. No fem el recorregut dels visitors aquí, anem cap al bastió de la reina, aquí. i anem a veure una cosa un poc particular aquí. Alors, els bastions són patis a cel obert, van ser afegits al segle XVII per posar els canons, i aquí en el bastió de la Reina tenim un martinet de farga catalana. Va ser recuperat, no estava aquí al principi. Normalment aquesta màquina és a prop d'un riu, perquè és la força de l'aigua que fa funcionar tota la màquina. I servia per forjar, per fer eines, essencialment.
1: És bastant important, eh?
2: Sí, és impressionant. És una gran màquina i és representativa de l'activitat que s'encontrava aquí a l'entorn del ferro. Les mines de ferro del Canigó van ser explotades des de l'antiquitat aquí, en el Conflent.
1: I ara estem al bastió?
2: Sí, estem sempre al bastió. El bastió de la Reina és separat per una paret. En francès se diu mur de traversa. És per protegir els canons i els canoners. Si hi havia un canon que tirava de la muntanya, de l'altre costat, era per protegir i que no tots els canons siguin destruïts al mateix temps.
1: I això és del Vauban?
2: Sí, això és de l'època del Vauban. Sí. Vauban va perfeccionar el sistema de flanquement, és la protecció entre els bastions. El sistema bastionat va ser inventat per els enginyers italians després de l'aparició de les bales metàl·liques. I Vauban va perfeccionar el sistema de flanquement, és a dir que si un enemic passava un primer bastió, s'encontrava sota el foc del següent. Hi havia focs creuats. I tot al llarg de la seva vida va perfeccionar aquest sistema.
1: I ara estem a la part del costat de la ruta, donc de l'antic fossa.
2: Sí, i estem en el nivell superior, que està cobert aquí amb una carcassa de fusta. Sobre, per el terrat van utilitzar lloses, sí. La llosa estava utilitzada per als edificis militars i als edificis importants. Per les cases utilitzaven més la...
1: Sempre hi ha una mica, justament, ho sentiu, de corrent d'aire.
2: En estiu és agradable.
1: En estiu és molt agradable de se refrescar entre les muralles. Tot això, fem una passejada dins de les muralles. La passejada de la muralla, quant de temps dura per als turistes?
2: Dura 40 minuts, més o menys, perquè tenim en primera part una part d'exposició. Hi ha fotografies o exposició sobre coses d'arreu. Tindrem una exposició sobre les mines d'Escaró i el recorregut fa 40 minuts, més o menys, per als dos nivells i hi ha explicacions tot al llarg de la visita i també hi ha explicacions amb un vídeo un poc més lluny per als turistes.
1: No sé si Fanny en sap de marbre, de varietats de marbre.
2: Hi ha diferents varietats de marbre perquè hi havia diferents canteres. Hi ha el marbre on tenim un poc de rosa, flor de presseguer. Hi ha un marbre que va cap al roig, cap al vermell. És un marbre que té el nom d'una varietat de cirera, un marbre griota.
1: Doncs tornem. No farem la volta de les muralles, només em sembla que hem fet la volta completa de Vilafranca, completa potser ens en falta, però en tot cas l'essencial amb la Fanny Pla. Treballa a l'Ajuntament de Vilafranca.
2: Sí, treballo per l'Ajuntament, jo sóc a l'entrada de les muralles i faig les visites guiades i els jocs també amb els nens de les escoles.
1: Fas d'animadora?
2: Sí, també, sí.
1: Doncs Fanny, moltes gràcies per aquesta visita de Vilafranca, de Conflent. Vilafranca, com ho he dit a l'inici d'aquests passejada, un vilatge dels més visitats del Conflent en tot cas i de Catalunya Nord segurament també.
2: Oh, sí, també, sí. És un poble que val la pena visitar. Hi ha moltes coses a veure, se pot passar tot el dia. I més...
1: Acabem per una nota militant. És que hi ha alguns catalans que ho veuen com un símbol de la nominació francesa. És que tu, en els visitants, has tingut algunes remarques.
2: No, però sé que quan se treballava per l'inscripció a la UNESCO, sé que hi havia un col·lectiu que se va formar. perquè no estava d'acord per a aquesta descripció de l'UNESCO. Però tinc que dir alguna cosa sobre l'enginyer Vauban. L'enginyer Vauban era tot el temps en les carreteres i veia com els pobres vivien. Quan se passa la successió d'Espanya, diu que a França, perquè va passar sobretot sota el regne de França, demanava masses coses a la gent de Catalunya Nord. Diu que la gent iria cap a Catalunya Sud perquè tenia menys avantatges. Doncs tenia el seu punt de vista, que podia ser diferent.
1: Fanny Pla, moltes gràcies per aquesta visita i fins una altra. Saps que les antenes de Radio Arrels són obertes per qualsevol animació que voleu anunciar a Radio Arrels. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Eric.
4: S'acaba aquí la nostra visita a Vilafranca de Conflent, vila carregada d'història, un dels llocs més visitats de Catalunya Nord. Hem d'agrair l'Ajuntament de Vilafranca i sobretot la seva guia oficial, Fanny Pla. Fins molt aviat per un altre vilatge.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: D'aquí poc, l'Enric Balaguer ens presentarà el projecte Universitat de Cerdanya. Però per ara, el teu amor de la Ludwig Band.

0: continuaràs amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
1: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: Fer de la Cerdanya una regió sense fronteres on la gent aprengui, cooperi i innovi plegada, aquesta és l'ambició del projecte Universitat de Cerdanya, que va iniciar oficialment la seva fase operativa durant una jornada de treball que va reunir els principis socis i agents del territori al centre CCAS de Matamala aquest inici de juliol. Amb la Fundació Mentalitat Nova com a cap de fila, en col·laboració amb la Comunitat de Comunes Pirineus Catalans i comptant amb el suport del Parc Natural Regional Pirineus Català, com també la implicació del TICAT responsable de la producció d'aquest projecte, la Universitat de Cerdanya està oberta a tots els agents públics, privats i acadèmics. Té com a objectiu fomentar l'emergència d'un veritable ecosistema d'aprenentatge transfronterer basat en la cooperació, la inclusió i la promoció dels recursos ja presents a la Cerdanya. La reunió va ser inaugurada per Lourdes Campí, presidenta de la Fundació Mentalitat Nova, i per Pierre Batalla, president de la Comunitat de Municipis Pirineu Català.
3: Representa l'obertura entre els dos pobles, la Catalunya Sud i la Catalunya Nord. I nosaltres hem començat de crear una universitat que es diu el Campus Connecté. És per formar la nostra joventut aquí, al territori nostre de Catalunya Nord.
2: A l'acte era present David Bonvehí, director general d'Economia Social i Solidària de Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya.
4: Ens sembla que compleix tres objectius. Una és situar i posar en valor totes les iniciatives que hi ha a la Cerdanya entesa de manera àmplia, i per tant ja és bo que hi hagi aquest primer mapa, aquest primer anàlisi i aquest primer posar en valor. Una segona prova que ens sembla que és positiva és perquè es vol anar més enllà, de dir, posem en valor tot el que tenim i a sobre intentem fer itineraris per a les persones que viuen en un territori perquè puguin tenir més serveis i puguin tenir més formació i puguem doncs encara arribar més a més llocs. I una tercera, doncs ens sembla que és un projecte transfronterer que és interessant, que als territoris no hi hauria d'haver tantes fronteres, i ens sembla com a Generalitat també donar suport en aquest sentit, on diverses administracions catalanes també estan al nostre costat.
2: De moment, això són, perdoneu, són discursos, però els elegits d'una banda i de l'altra de la Cerdanya, o de la Cerdanya Baixa, Baixa Cerdanya i Cerdanya Capcí, tampoc no es troben gaire, no treballen gaire junts.
4: Bé, això ja ho desconec més, però en tot cas sí que crec que el delegat del govern de la Catalunya Nord, en Albert Piñeira, que coneix bé la realitat de la Cerdanya, perquè havia estat alcalde de Puigcerdà, però també coneix bé aquesta banda de territori, doncs està intentant que aquesta col·laboració sigui més. I nosaltres avui mateix jo ja també el dispositiu que tenim amb la Direcció General d'Economia Social, també he parlat ja amb l'Ateneu Cooperatiu dels Pirineus, i també li he dit que hem d'intentar incentivar amb aquesta relació, que de ben cert nosaltres no la teníem incentivada.
2: Mònica Rivera, de la Societat Alvea, ha presentat les conclusions de l'estudi territorial 360 grau.
5: Alvea és una consultoria d'estudis especialitzada en el desenvolupament i avaluació d'estratègies territorials en l'àmbit de la transició ecològica.
2: Heu estat cridat per fer un estudi per la Universitat de Cerdanya. Sintèticament, què diu aquest estudi?
5: Sintèticament, el que diu aquest estudi, per no entrar, diguem, en la metodologia del que hem estat desenvolupant, el que ha fet és, d'una banda, conèixer les necessitats del territori i els recursos existents, per veure quines són les potencialitats de connexió entre aquests recursos, i el que s'ha identificat és que el projecte Universitat de Cerdanya va més enllà, no és un estudi únicament de formació, sinó el que es tracta és de posar en comú i d'establir diàlegs i enllaços entre els recursos que ja existeixen en un territori. Per tant, ens hem trobat que era més que un projecte, diguem, exclusiu de formació, ens posava de manifest un ecosistema territorial de formació i d'aprenentatge.
2: Quins són els punts claus o els punts forts, abans de tot, i els frens?
5: Diguem que ha sigut posar de manifest que el rol que pot tenir la Universitat de Cerdanya i que principalment cobreixen, no? Serien tres rols complementaris, que seria un és el de catalitzador de projectes i iniciatives que puguin emergir, connector, donar visibilitat al que ja existeix, i animador, és a dir, que pugui dinamitzar el que ja existeix també en el territori, no? D'aquest ecosistema del que parlàvem.
2: I els frens, les dificultats?
5: Com a frets han sortit diversos, alguns perquè tenen que veure amb els reptes propis que té el territori, però llavors més enllà o més concret d'això tenim un de les barreres, és el tema de la llengua. Apareix els temes administratius, no? Aquest intercanvi, el poder facilitar un intercanvi, per exemple, formatiu, tot el tema de les homologacions, per exemple, no? Doncs no hi ha una eina, diguem, comú, no? Llavors, per tant, això acaben sent frens administratius operatius, que no ajuden, no? O que dificulten més la posada en marxa d'aquestes iniciatives i aquesta fluidesa, no?
2: Per tant, hi ha futur?
5: Sí, jo diria que sí, perquè ja en tot cas hi ha molta motivació, malgrat els frens que tothom identifica i que acaba identificant els mateixos, però que hi ha molta motivació, sobretot per aquesta consciència de estem en un espai transfronterer on estem tots junts, no? Fem part d'un mateix territori, no? I tenim tots unes necessitats comuns, malgrat tenir contextos, si vols, no? De dos països diferents, però treballem i vivim en un espai comú, i per tant jo crec que sí que té futur.
2: I ara parlem amb Úrsula Box i Maina Gauthier, artífexs de la Universitat de Cerdanya.
6: Avui aquí al Centre Casa Matamala hem presentat el projecte Universitat de Cerdanya, que ja es va posar en marxa fa uns mesos, i ara hem presentat els resultats de l'estudi que hem fet sobre les ofertes i necessitats de formació a la Cerdanya.
7: Doncs aquest projecte és del POCTEFA, que és un interreg europeu, i això ens permet doncs posar unes bases per poder després desenvolupar més aquest projecte. I aquí es tractava de veure a través d'aquest estudi quines són les coses que hem pogut detectar de necessitats i coses que ja existeixen al territori per poder construir sobre això i co-construir amb possiblement la gent d'aquí la sala.
2: Com veieu la participació, com sempre, de qualitat, però ha sortit alguna cosa interessant, algunes idees interessants?
6: Sí, per nosaltres era important fer aquesta jornada també per dialogar amb els actors del territori. I, de fet, el que més ha sortit en la jornada d'avui és la importància de la cooperació, és a dir, que no es tracta de fer una cosa més prescindint dels altres, sinó d'unificar i promoure com un ecosistema de formació a la Cerdanya.
2: La línia, com diu un, la raia, com dic jo, la frontera, com diuen els altres, és important, és un fre important?
7: El que s'ha trobat és que bàsicament són frens administratius que realment són no deixen les entitats i persones que volen col·laborar, cooperar de forma transfronterera, perquè està així, dintre d'aquest ecosistema, i es posen traves. Al final és una qüestió de voluntat que s'ha de superar, i des de el que ha sorgit una mica, no? És que tots estem d'acord que hi ha aquests moviments de la societat civil que ha d'anar pujant perquè a nivell polític es moguin les coses.
2: Doncs hi ha molta esperança?
6: Sí, hi ha molta esperança. Ens fa molta il·lusió aquest projecte, i veiem que molta gent ens diu que hem encertat el tema i el lloc i el temps adequat, perquè és el que molta gent desitja.
2: La publicació de l'estudi territorial, el llançament dels primers mòduls pilots i l'expansió de la xarxa de socis seran les properes etapes del projecte, aprofitant els recursos locals i amb una governança oberta. La Universitat de Cerdanya té com a objectiu convertir-se en un laboratori europeu de cooperació educativa, d'innovació social i de democràcia territorial.

Arribem ja a les 9 i és l'hora per nosaltres de deixar-nos. Sóc que la Lauriane Pigné i ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora. A continuació tindreu l'entrevista sencera del disc de la setmana del grup Combo Pacheco. Us desitjo un bon dilluns.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirat de l'Aglí i al Vallespí a Vivers, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: És el segon cop que el grup nord-català Combo Pacheco és el protagonista musical al disc de la setmana a Ràdio Arrels perquè acaben de treure un nou disc que es diu Barrio Obrero. Vicenç Forcada, bon dia.
6: Bon dia.
5: Tu ets cantant i beatmaker del grup i ja vas venir fa uns quants mesos, fa un any potser, per parlar-nos del vostre EP que es deia La Grinta, i avui vens a parlar-nos d'aquest nou treball que es diu Barrio Obrero. Primer de tot, i per tots els oients que no et van sentir el darrer cop, pots presentar una mica el grup?
6: Sí, som quatre. Hi ha un bateria que es diu François Iapicella, hi ha també un percussionista que es diu Àlex Velasco, també tenim un teclat que es diu Sebastià Monja, que també és cantant, i bé, i jo.
5: I quan es va formar Combo Pacheco?
6: Ara fa quasi 13 anys que havíem tingut aquesta idea, però entre el moment on tenim la idea i trobem les bones persones per fer aquest treball, sempre hi ha un moment que passa.
5: I com va ser aquest procés? Quan va ser el moment que veu realment concretitzar Combo Pacheco?
6: A principis només érem dos. Hi havia el Sebastià Monja i jo. Som amics des de fa molt de temps. Ell tenia un grup més aviat ska, rock i música latina, i jo més aviat punk i ska. I érem molt amics des de fa molt de temps i ens havíem dit ara que aquests grups s'han acabat perquè no comencem un nou projecte junts. Jo sabia que a ell li agradava molt la música llatina, com la salsa o la cumbia, i jo treballava ja amb màquines electròniques fent drum and bass, dub, coses com aquestes, i jo volia fer aquesta barreja de música. Li ha interessat el projecte, hem començat tots dos i després s'han integrat al grup el Francesc, al principi amb les percussions, i després s'ha passat a la bateria i hem integrat altres persones per jugar a les percussions, i ara és l'Àlex.
5: Com us organitzeu entre els membres del grup per compondre les cançons, per assajar tot això?
6: Bé, a principis jo portava moltes cançons perquè funciono un poc com els beatmakers de hip-hop dels anys 90, és a dir, a principis començo amb un sample de música coneguda i intentem de canviar-ne després la cançó, fer alguna cosa diferent a partir de quelcom que tothom coneix. I després, als anys vinents, el Sebastià Monja també ha començat a portar-nos cançons que ell havia escrites.
5: Doncs avui començarem per parlar de la cançó que es diu Golosa. On l'heu gravat, aquesta cançó?
6: Doncs aquest disc, en la seva globalitat, ha estat gravat en dos llocs diferents, a Perpinyà, a l'estudi Chromatic Records per Toma Belmas, i l'altra part, és a dir, la part amb tots els metalls, és a dir, el trombó, la trompeta i el saxofon, ha estat gravada a Cali, a Colòmbia.
5: I com s'ha fet, doncs, això en dues parts? Deu haver sigut un procés complicat, no?
6: Complicat no, són coses que es fan molt en la música, perquè ara no es graven els discos d'un tret així fet, es graven en multiplicacions de pistes les unes sobre les altres, i la cosa és que el Sebastià Monja ens havia dit fa 3 anys ara que d'aquí un any se n'aniria per fer la gira del món amb la seva motxilla i la seva dona, i nosaltres ens dèiem, però què farem durant un any si tu te'n vas, no podrem tocar. Aleshores hem començat a crear noves cançons, i quan ell se n'ha anat hem començat a gravar una premaqueta, i després hem trobat el Sebastià a Colòmbia i allà hem gravat amb músics que hem encontrat allà.
5: I com heu fet per trobar músics allà?
6: Bé, les coses de la vida. Quan el Sebastià se n'havia anat, jo sempre continuo de viure aquí, i anant al Mediator, sovint la gent em deia quan és que jugueu, quan és que toqueu, i jo sempre els deia però no podem perquè el Sebastià se n'ha anat, tot allò, i aleshores tenim un projecte, és d'anar a Colòmbia per gravar metalls allà, i sempre em deia, sí, però si aneu a Colòmbia heu de trucar al Miguel o no sé què. Sí, genial, quin instrument toca? Trompeta, genial, però a quin lloc és? És a Bogotà? Merda. O és a Medellín? Merda. Sempre era així. I un dia un amic nostre, que és baixista, ens va dir, però heu de trucar a la Isa La Roca. I vam dir, però qui és la Isa La Roca? És una amiga de quan érem joves, del costat del París, però ara fa 25 anys que viu allà a Sud-amèrica. I jo li vaig dir, sí, però a quin lloc viu? A Cali. Sí, genial. I quin instrument toca? Trombó. Sí, genial. I què, té un nivell acceptable? I em va dir, bé, escolta, és la trombonista de Yuri Buenaventura. I així s'han fet les coses, i després li hem trucat i ell ens ha presentat el saxofon que es diu Frank Sabadibab, ens ha presentat el trompetista que es diu Josef Arango, i el productor que és Pablo Cortés, i són gent genial i maques que hem encontrat.
5: I doncs els arranjaments que són amb els vents, qui és que els ha fet? Els han compost ells, o sou vosaltres que els heu fet aquí mentre fèieu la premaqueta i després els han tocat ells allà a Colòmbia?
6: Doncs a principis no devíem tenir tants metalls en els arranjaments justament de les cançons. Havíem escrit 6 com es diuen? Particions? Partitures. Havíem escrit 6 partitures, però quan el productor va sentir 2 cançons com Golosa i No te pierdas, ens va dir, però com és que no tenim les partitures d'aquestes? Perquè no necessitem metall sobre aquestes, i ell va dir, però aquestes m'inspiren molt, si voleu us escric alguna cosa, i ens ha fet quelcom de genial.
5: I la cançó en si, qui és que l'ha escrita, aquesta Golosa?
6: Golosa sóc jo, qui l'ha escrita, i No te pierdas és el Sebastià Monja.
5: Avui parlem de Golosa, parlarem en un segon temps de la cançó No te pierdas. Què és que et va inspirar per escriure aquesta cançó?
6: Bé, m'ha inspirat molt la música colombiana, com els vallenatos, les cumbias tradicionals dels anys 60 i 70. Són cançons que parlen molt d'amor, sempre parlen d'amor, però jo és algo que no sé fer, de parlar d'amor. Així que he volgut escriure aquesta cançó com una broma, és a dir, que durant tota la cançó ens pensem que parlo d'una senyora, però quan arriba el refrany comprenem que de fet parlem del pollastre del mercat.
5: Vicenç Forcada, escoltem Golosa de Combo.

0: Acabem de sentir Combo Pacheco, la cançó es diu Golosa. Presentem Barrio Obrero, el nou disc de Combo Pacheco, i per parlar-ne tenim amb nosaltres en Vicenç Forcada, cantant i beatmaker del grup. Vicenç, per què aquest nom Barrio Obrero?
1: Perquè hem estat doncs, a Cali, a Colòmbia, per a gravar aquest disc i aquesta ciutat ens ha inspirat.

0: Sí, exactament. I aquesta tapa ha sigut dibuixada per un artista colombià de Cali, que es diu Narco, que és un col·lectiu d'artistes que vol dir Nuevo Artex Colombiano, i fan part del grup d'artistes de la Linterna de Cali, que és una casa d'impressió que tenen allà, on funcionen amb impressores que tenen 150 anys. Aquesta impremta és molt emblemàtica de la ciutat de Cali.
1: Doncs ara parlarem de la cançó No te pierdas, no et perdis en català, una cançó on canteu a la gent doncs, que no es perdi, que segueixi el seu camí. Ens expliques una mica més el sentit polític d'aquesta cançó?
0: Sí, és a dir, que estem en una societat ara on sempre es privilegia molt la brutalitat i l'ascendent, que sigui físic o psicològic, sobre la gent. I bé, aquesta cançó vol dir que no tinguis por, fes allò que tens ganes de fer i no et perdis a canviar la teva manera de ser.
1: En aquesta cançó, qui és que canta?
0: És el Sebastià Monja.
1: Okay. Tots dos canteu, doncs.
0: Sí, a vegades és ell, a vegades sóc jo. Els antics discos que havíem fet cantava molt menys, però és una cosa que hem intentat de fer, és a dir, que tenia textures diferents de veus i flors diferents també entre les cançons.
1: I és ell qui l'ha escrit llavors també?
0: Sí, això mateix.
1: Okay. I els arranjaments, qui és que els ha fet?
0: Els arranjaments els hem treballat amb el Thomas Belmas de Chromatic Records de Perpinyà i també els arranjaments dels metalls han sigut fets i escrits per Pablo Cortés, que és un productor de Cali a Colòmbia.
1: Hi ha hagut una cosa que ha sigut una mica complicada entre els dos estudis de gravació. S'han hagut de concertar, vull dir, realment l'estudi de Perpinyà ha fet només la premaqueta i l'estudi de Colòmbia ha fet només els vents o com ha anat la cosa?
0: Així mateix.
1: Okay.
0: Així mateix, no ha sigut gaire complicat. És a dir que quan hem gravat la premaqueta a Perpinyà, sabíem que hi hauria encara altres coses que es gravarien a Perpinyà, però abans de començar aquest treball necessitàvem tenir els metalls gravats per tenir una estructura.
1: Doncs què et sembla si escoltem No te pierdas?
0: Genial.
1: Doncs tot seguit No te pierdas de Combo Pacheco del seu nou disc Barrio Obrero.

0: No te pierdas de Combo Pacheco la cançó Ve tot dret del seu últim disc, Barrio Obrero, gravat entre Perpinyà i Colòmbia. Tenim en Vicenç Forcada a l'estudi de Ràdio Arrels per parlar-nos-en. Vicenç, aquest nou treball, Barrio Obrero, és una mica més salsero potser que tots els vostres altres treballs que havíeu fet fins ara. És perquè l'heu gravat a Amèrica Llatina també, en part, o quines han sigut les raons?
1: No, la raó principal és que els últims discos que havíem sortit jo era molt més a la creació de les cançons, i aleshores és veritat que jo tinc més aquests orígens musicals que venen de la música electrònica, però en aquest àlbum ha escrit molt més el Sebastià Monja, i també hem volgut donar un color molt més instrumental també a la nostra música.
0: I em sabries dir quins grups o quins músics us han influenciat per aquest treball?
1: Pues som molts de músics. Soc obligat de parlar del Fania All Stars, que són salseros nueva-iorquins, però d'orígens portoricans o cubans, que han influenciat molta gent a la salsa arreu del món. I després, a nivell més pròxim en el temps, podem parlar de Quantic, que és un DJ que ha fet conèixer la cúmbia a molta gent avui a Occident.
0: Aquest disc, Barrio Obrero, el veu presentar fa unes quantes setmanes al Metgetó de Perpinyà. Com ho va rebre això el públic?
1: Bé, genial. És veritat que ha sigut una nit ben boja. Hem fet 680 entrades i perquè tocàvem amb un altre grup de Montpellier, Elements of Barraca, que és molt interessant també, però que ningú coneixia, jo igualment. I les 680 persones que han vingut perquè eren curiosos de sentir el nostre nou disc. A més, hi havia una pressió suplementària perquè volien conèixer què passaria amb aquests metalls que havíem gravat, perquè bé, n'havíem parlat abans. Doncs no, genial, una nit genial.
0: Parlarem ara de la cançó Cruzando la Noche. Qui és que l'ha escrit aquesta cançó?
1: Aquesta cançó ha sigut escrita i reescrita i reescrita moltes vegades, perquè de vegades comencem una cançó i no trobem ben bé el fil conductor. I bé, a principis és una cançó que ha escrit el Sebastià Monja, i després és una de les cançons rares o cantem tots dos. En les cançons que tenim, més aviat és o bé ell o bé jo, però tots dos, fins ara no n'hi havia cap. I és una cosa que tenim ganes de desenvolupar, perquè és veritat que en els concerts els agrada a la gent que siguem tots dos a davant a jugar així amb el micròfon.
0: I llavors l'heu escrit tots dos o només l'ha escrit ell?
1: Ell ha escrit la part de les tornades i jo he escrit els refranys.
0: Us ha resultat més difícil, llavors, d'escriure-la dos persones diferents, més aviat que quan ho feu de manera individual?
1: No, perquè a principis el seu esborrany de cançó no n'hi havia de refrany. I jo he escrit aquest refrany i és allò que ha estructurat la cançó.
0: D'acord. I en aquesta cançó, doncs, parleu tots dos dels que necessiten l'obscuritat, la nit, justament. Quines condicions tu necessites per compondre cançons?
1: És veritat que la nit també sempre és un moment privilegiat, perquè estem en una bombolla i bé, no necessàriament escriuré la nit, però molt sovint és la nit que escric, sí.
0: I has d'estar sol per escriure?
1: Sí, sí. Necessito espai.
0: Okay. I amb els altres membres del grup no us poseu a vegades a dir, va, ara ens posem a escriure o no?
1: Ens ha arribat poc. Ens ha arribat poc.
0: Perquè no funciona massa?
1: No, no és això, és que jo amb les màquines és més difícil de poder tenir una interacció directa. Jo també toco guitarra, així que si fem un duet, un duo guitarra i teclats, molt bé, però amb les màquines necessitem un treball més a dalt.
0: Entre els membres del grup és fàcil posar-vos d'acord? A vegades esteu en desacord amb certes coses o sempre caieu més o menys d'acord?
1: No, diria que sempre pot haver-hi moments on no estem d'acord sobre l'orientació d'una cançó, però bé, sempre acabem siguent d'acord.
0: Doncs no us resulta un treball difícil?
1: No.
0: Perquè de base sou amics abans de ser...
1: Bé, ens hem conegut, bé, a part del Sebastià, que conec des de fa 25 anys, però el Francesc com l'Àlex els he descobert gràcies a la música, però hem continuat junts perquè hem esdevingut amics. Perquè encara una vegada nosaltres no tenim, som independents i tots tenim treballs al costat, i l'única cosa que ens fa continuar és la passió per la música, i com no ho fem això per el diner, la cosa principal és que la gent amb qui fem aquesta música siguin persones estimables.
0: Clar, i passar-s'ho bé.
1: Exacte, som amics.
0: Doncs va, escoltem la cançó Cruzando la noche de Combo Pacheco. La mi curixa és

0: Això que sentíeu era Cruzando la Noche de Combo Pacheco. Vicenç Forcada és el cantant i beatmaker del grup nord-català Combo Pacheco i és el nostre protagonista musical aquesta setmana. Vicenç, tu fas música des de sempre?
1: Des de sempre no, he començat tard, diria. He començat, tenia uns 14 anys, alguna cosa així. Un dia la meva mare em va dir sempre estàs escoltant música tot el dia a la teva cambra, si t'interessa hi ha un amic teu que pren cursos de guitarra, si vols aprendre tu també el contactem i endavant. I he començat a tocar guitarra i arribant al liceu després amics m'han dit vine a tocar guitarra amb nosaltres. He arribat al grup, el dia on arribava fotien a fora el cantant i m'han dit saps cantar? Sí, sí, a la dutxa, molt bé. Perfecte, això necessitem.
0: La primera cançó que vas escriure, te'n recordes?
1: Sí.
0: Era en aquella època també o va ser molt més tard?
1: Ah, no, era en aquesta època. Perquè com havies vingut cantant d'un grup que només feia composicions, jo havia d'escriure per poder cantar. I com també era guitarrista en aquest temps, havia d'escriure cançons, sí.
0: Tu professionalment et dediques només a la música?
1: No, tinc un altre treball al costat.
0: D'acord. I doncs, com arribes a trobar aquest temps per dedicar-lo a la música?
1: Va, encara una vegada, aquesta és la meva passió. No és més complicat que algú qui practica futbol el dissabte i va entrenar-se el dimecres, eh? És el mateix, però no ho fem en un estadi, ho fem en sales de concert.
0: I amb amics.
1: I amb amics, a més a més.
0: Una pregunta una mica més conceptual, i tu pots pensar una mica, si vols. Què representa la música per tu?
1: Wow. La música representa un lloc d'expressió, representa també un lloc on podem extrapolar, estem lliures amb la música. És també un lloc polític, perquè s'han d'expressar les coses. Bé, la música és la societat, realment. És un mirall de la societat.
0: Una manera de representar la societat, sí.
1: I un temps també.
0: M'agrada. Ara parlarem de la cançó Sirop de Canne. Ens expliques què és aquest Sirop de Canne?
1: El Sirop de Canne és una cançó que he escrita fa uns quants anys discutint amb un amic que s'estava separant de la seva senyora i em deia, mira, és que ara tinc 40 anys, és que no sé ara com fer per trobar una nova companya. I és veritat que aquest tema m'ha molt inspirat per escriure aquesta cançó, perquè jo no tinc aquest problema. Fa més de 20 anys que sóc amb la meva esposa.
0: Uau, doncs tot seguit escoltem aquesta cançó, Sirop de Canne.
1: Apa.

Venerazione Giada.

0: Acabem de sentir la cançó Ciego de Can de Combo Pacheco del seu últim disc Barrio Obrero i per parlar-ne tenim amb nosaltres en Vicenç Forcada. Vicenç, ens pots explicar una mica etapa per etapa el procés de creació d'aquest disc? És a dir, m'has explicat que l'havíeu fet entre l'estudi de gravació de Perpinyà i un estudi a Colòmbia, a Cali. Però abans d'això, quines han sigut les diferents etapes? És a dir, heu escrit les cançons, us heu concertat... Quant de temps ha durat, també, explica'ns?
1: Realment és un disc que correspon a un període de temps molt gran, perquè en aquest disc hi ha cançons que havíem escrites al principi de Combo Pacheco, però que no havíem gravat mai, i també hi tenim cançons que hem escrites just abans de començar la gravació. Així que és molt representativa de la música que hem fet i que fem encara i la que farem també.
0: I el teu moment preferit d'aquest procés de creació, quin ha sigut? A tu què t'agrada més, doncs, compondre...
1: Tot és diferent, tot és diferent. Tots m'agraden realment. Després la concretització de tot això també és el live, és el concert, és proposar aquesta cançó i veure com la gent l'assimila. A més, nosaltres com som lliures de fer allò que volem amb la nostra música, quan escrivim una cançó sempre la toquem en concert abans de gravar-la, per saber si mereix de ser sobre un disc o no. I si veiem que una cançó, bé, la gent no s'espavila i no es mou, apa, a canviar.
0: Sí, no ets el primer a dir-me això, eh? Hi ha molts músics que primer ho toquen i després, segons com reacciona el públic, ho graven o no.
1: És clar, perquè no es pot saber, no es pot saber. De vegades hi havia cançons que ens agradaven molt, però si veiem que no correspon també a allò que la gent ha vingut a buscar quan ens ve a veure, bé, potser ens hem equivocat i som humans, podem equivocar-nos.
0: Parlarem ara doncs, de l'última cançó que presentem aquesta setmana, doncs, Hostes Humanis Generis, enemic del gènere humà, doncs, en llatí. Ens expliques una mica aquest títol?
1: Sí, aquesta cançó ha estat escrita per el Sebastià Monja, que és molt interessat per la història dels pirates, però no dels pirates dels Caraïbes, no, els autèntics pirates. Ha llegit molts llibres sobre el subjecte i bé, és més aviat el costat polític de la vida de pirata que ens interessava. Poden ser comparats a anarquistes, però més aviat a persones que decideixen en grup. I hi ha tots uns assajos sobre la història dels pirates que t'expliquen que finalment el capità era escollit per el conjunt de pirates i no era un barbari com ho poden deixar creure.
0: I doncs l'enemic del gènere humà és aquest pirata?
1: Okay. Era una dita que tenien els pirates.
0: No ho sabia això, però suposo que si ets apassionat de pirates saps aquestes coses.
1: Bé, el Sebastià és molt més apassionat que jo, però sí, aquesta és la història.
0: I és una cançó també que acaba amb un toc d'esperança, ja que acabeu la cançó repetint esperança, esperança, esperança.
1: Això mateix.
0: Doncs ens despedim amb aquesta cançó, Hostes Humanis Generis, de Combo Pacheco, del vostre últim disc, que és Barrio Obrero. Moltes gràcies, Vicenç Forcada.
1: Gràcies a tu. Fins aviat. Adéu
0: a tothom. Fins aviat.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, me dic Mana, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè m'agrada anar a la platja.

0: els seus debats.
1: Ràdio Arrels. Són les 10.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivers, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
5: Aquest estiu escolta la veu de Catalunya Nord, Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
4: Una hora 100% en català.
5: Ràdio Arrels.

Són l'Axambusto i la cançó és Mai Més, de l'àlbum Llença't. L'Axambusto, que és un grup de pop-rock català fundat l'any 86 al Vendrell, al Baix Penedès. Aquest grup que passaria l'èxit l'any 91 amb el seu segon LP, que tindria dins l'èxit Miami Beach, que el 2006 es convertiria en disc d'or després d'aconseguir vendre'n 40.000 exemplars. Tot i això, el gran èxit del grup seria amb Llença't l'any 2000, que els faria guanyar el Premi Disc Català de l'any de Ràdio 4 d'aquell mateix any, i també a l'any 2001 guanyarien 5 premis Underrock a millor grup, millor disc, millor cançó, millor videoclip i millor concert. Del grup en formen part Jimmy Pinyol, Jesús Rovira, Pemi Rovirosa, Cristian Montenegro, i el cantant canviaria. Fins al 2006 seria Pemi Fortuny i més tard seria Salva Racero. En tot cas, l'Axambusto és un grup de referència amb més de 325.000 discos venuts i prop de 1.300 concerts a l'esquena.

0: Això que acabem de sentir és Tornarem, de l'Ex Embusto, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb aquest grup de Vandrellencs. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vilau. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb l'Ex Embusto.
1: Escolteu Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Enzo, tinc 7 anys i m'agrada l'estiu perquè vaig a Espanya amb els meus pares.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Estem en una configuració meteorològica que coneixem bé aquest estiu. L'anticicló és encara present amb una bossa d'aire que ve del Magreb i des del matí bufa vents de llevant, és a dir, vents de mar que seran variables a la tarda, però sempre molt fluixos, el que provoca una gran xafogó. Per Cerdanya i Capcí, el vent ve de sud-oest. Les màximes continuen a ser altes i tampoc no baixarà el termòmetre dels 20 graus a la nit per sota dels 600 metres d'altitud. És previst 21 a Uja, 28 a Formigueres i Planers, 30 a Serdinyà, 33 a Caià, 34 a Rodès, Espirà de l'Aglí i al Vallespí a Vivès, 32 a Costuja, 33 a Sant Cebrià i 30 a Portvendres. Avui és Santa Margarida. Per Santa Margarida la veiana és mitja i per Santa Magdalena la veiada és plena.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
1: Me les vaig trobar tan lluny de casa, estant com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà, en un cul de rasa, angelets que et fan perdre el cap. La petita amb cara de bitxo, la mitjana amb una cua de cavall, la més gran sense sabates,

parell de junolls. Tecnologia actual, amb un cas tan original, encara es posa la qüestió, sabe d'on ve aquest homo? Hi havia l'homo erectus, tenim l'homo catalanus. I ara si el crami que hem trobat no tingués res de català i que fos d'uns d'aquells ganduls vingut aquí a cercar el sul fa més de 300.000 estius, vull dir l'homo

Si vas pels vols d'Olot, amunt del pla, trobaràs un indret verd i pregon com mai més n'hagis trobat al món. Un verd com d'aigua endins, pregon, clar, el verd de la

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me'n dic Celeste, 6 anys. M'agrada l'estiu perquè va anar a dormir a la muntanya.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: treball.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui viatgem a l'Alt Empordà, al castell de Peralada. Es té constància de l'existència d'un castell en aquesta àrea des del segle IX, però l'actual palau es va bastir després d'un incendi que va afectar l'anterior el 1285 durant la guerra contra França i que va destruir el primer castell dels vescomtes de Peralada. Els vescomtes, en lloc de restaurar-lo, van decidir construir-ne un de nou fora de la muralla. I això va evitar les limitacions d'espai. Al voltant del segle XIV es va començar a bastir el Palau Gòtic, encara que se'n conserven pocs vestigis de la construcció original, ja que els darrers segles ha estat restaurat en diverses ocasions. El Palau va ser adquirit l'any 1923 per Miquel Mateu i Pla, un empresari barceloní falangista, amic personal del dictador espanyol Francisco Franco, i que va ser nomenat alcalde de Barcelona quan la ciutat va caure en mans dels feixistes el gener del 39. La família de Miquel Mateu i Pla encara té la propietat d'aquest conjunt arquitectònic declarat bé d'interès cultural i l'explota econòmicament amb el Casino Peralada, dos restaurants de luxe, un hotel, un museu i el Festival Internacional de Música de Peralada. Aquest festival se celebra des de l'any 85 i hi han participat molts dels principals artistes del segle, com Montserrat Caballé, Victòria dels Àngels, Josep Carreras, Plàcido Domingo, Jaume Aragall, Paco de Lucía, Alicia de la Rocha o Jordi Savall. L'any 2023 s'hi va fer un concert d'homenatge a Josep Carreras, en el qual va cantar diverses peces, d'entre les quals una versió del Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat. Sentim aquesta cançó cantada pel tenor de Sants, tot i que no és la versió del festival, perquè la que sentirem té més bona qualitat.

0: Acabem de sentir aquesta versió del Paraules d'amor de Joan Manuel Serrat cantada pel tenor Josep Carreras. Aquesta cançó que ens ha servit per il·lustrar el Palau de Peralada, una de les catedrals musicals de Catalunya.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arels, a Sant Nazari, 95.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arels.
3: Ràdio Arels.
5: El repeteig del sol, cada migdia a Ràdio Arels.
0: Bon dia, són les 12, escolteu a Ràdio Arels i aquí comença el repeteig del sol. Jo sóc Miquel Martínez Vila i us acompanyaré fins la una. Per començar, la previsió del temps.
6: La previsió del temps de l'estiu.
7: A Ràdio Arrels.
8: Som el dilluns 20 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcí i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcí. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 30 a Cerdanya.
7: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
9: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu el repeteig del sol a Ràdio Arrels. D'aquí uns instants parlarem del Festival de Cinema Rencontre de Prada. Al micròfon del nostre delegat al Conflent, l'Enric Balaguer. Abans, però, la fúmiga amb Gràcies per tant.

0: tant.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: El Festival Cine Rencontre ja ha començat des del 18 de juliol a Prada i al Conflent. I per en parlar vam Alain Jansan. Alain Jansan, bon dia.
4: Bon dia, Enric, i gràcies a Radio Arrels per donar una mica de visibilitat al festival.
3: Que en té bastant, perquè és un gran festival. Cal recordar que és un antic festival.
4: Sí, estem a la 67 edició, doncs el segon més antic festival de cinema de França, després del Festival de Cannes, per cert. I com cada any, ja estem rebent per una setmana, hem començat el dissabte 18 i tancarem el dissabte 25 de juliol.
3: Quines són les característiques d'aquesta edició de 2026?
4: Abans de veure un debit als convidats, dic que nosaltres aquest festival té un paper cultural. Doncs mentre quasi totes les pel·lis la fem al cinema Lido, al centre de Prada, també hi ha la voluntat de sortir del cinema i farem tres projeccions a l'aire lliure. Aquest dimarts 21 a Campoma, amb Youssef Salem a Du Succès. Dijous estarem al poble de Finestret, amb le roman de Jim. I per acabar a Prada, parc del Château Pams, divendres 24, amb Et au milieu, Colune Rivière, amb el fantàstic Robert Redford.
3: És a dir, que sobre el cartell d'aquest any i és el fil roig d'aquesta edició.
4: Una mica. Va costar molt, però encara no podrem tindre Robert amb nosaltres. El que tindrem és una retrospectiva. I com cada vegada que tenim una retrospectiva, tenim també el suport d'un convidat. Aquí és Thierry Laurentin, que és el cronicaire de la Gaumont. I el Laurentin ens farà una presentació de tota l'obra d'aquest artista icònic i molt respectat. No mirem fora de cara al passat, sinó que mirem de cara al present. I dos coses més. Tindrem l'actrice Natasha Reynier, que estarà aquí. Això és una cooperació de molts anys amb el Centre Wallonie-Bruxelles. I tindrem a Louis Lio, que ens presentarà una mica la carrera i els films de la Natasha, que estarà aquí per contestar totes les preguntes del públic. Recordo que cada vegada que hi ha una pel·li tenim una breu presentació i després es poden fer intercanvis al moment mateix amb els convidats. I de cada convidat que tenim, organitzem un matí una taula rodona on es poden juntar totes les consideracions que han sortit amb les projeccions de les diverses obres d'aquest artista.
3: També hem parlat de Cannes per ser el germà gran de Prada, però sempre se fa una referència a Cannes cada any.
4: Sí, estàvem parlant del present, ara anem una mica cap al futur. Per cert, estem present a Prada, però també estem present al Festival de Berlín i hi ha dues coses per destacar. Una cosa són les avant-premières o les estrenes. Aquest any en tindrem dos, doncs tenim Notre Salut d'Emmanuel Marin i tindrem també la pel·li del Christian Montjuïc, Fjord. I quan parlem de pel·lis que encara no han tingut una carrera comercial, recordar que el cinquè any que tenim el premi Solveig Anspach, que són aquí, són sis pel·lis que escollim en festival. Moltes vegades són primer o segon pel·li d'un realitzador i moltes vegades són pel·lis que encara no estan estrenades a nivell comercial i algunes no tindran carrera comercial. Doncs això, si mireu la grilla, en teniu un cada tarda i el públic és el que té de votar per aquest premi al final del festival. Un altre premi que tenim és el premi del jove jurat, Recordem que cada any tenim un grup de nois i noies de 16 a 20 anys que estan seguint tot el festival, estan fent cròniques de lo que estan veient, però també estan donant el premi de la seva favorita pel·lícula. I d'aquests ingredients, recordar que tenim una competició de curts, doncs això és una selecció que fan uns membres de l'associació tot l'any i són dues sessions a la tarda on també té d'opinar i de votar al públic per al millor curt. I ens queda parlar de dos convidats més. El primer és el director Joaquim Trier, que quasi tothom coneix. És un realitzador i un escenarista de Noruega. I aquí el nostre amic en Tebin, que és el codirector de la revista Positiu, en farà encara la gràcia de presentar l'obra, però de també acompanyar-nos de pel·li en pel·li per millor entendre l'ànima d'aquesta obra. I acabarem amb dos convidats, que és un duo, la Lea Missius i el Paul Guillaume. La Lea Missius és una realitzadora i escenarista i el Paul Guillaume, ell és més cap operador o realitzador, si vols. Està bé de creuar aquestes dues visions perquè són és aquest exercici que dona èxit a una pel·li. Ara estem parlant de gent que ja en sap. Si penseu al Paul Guillaume, per exemple, és el que ha tingut el César de la millor fotografia per Emilia Pérez. Aquests dos convidats estaran presentats per Bernard Payen, que també tothom coneix, responsable de la programació de la Cinémathèque Francesa de París. I moltes vegades el Bernard és el que ens està presentant una generació una mica més nova i muntant. Doncs, un panorama eclèctic, complementari. Voldria dir que n'hi ha per tothom, però el que es destaca de tot això són emocions.
3: Emocions? Quines emocions?
4: Val, a dintre i a fora, noi. A dintre, perquè aquí hi ha un equip que no acaba de cansar-se d'anys a anys, són els voluntaris, i recordar que sense aquest equip, aquest festival no tindria vida, vist que l'associació té dues persones a l'any, però tot l'altre està fet amb gent que ajuda, amb ànima, però també amb molt professionalisme. I l'emoció més a dintre, més a fora, és la del públic, i la que totes aquestes obres ens fa...
3: pensar, reflectir...
4: Viatjar.
3: Viatjar.
4: Jo diria viatjar. No sé, si no s'heu vingut, jo us convido a fer fora un dia, per exemple, perquè és com una immersió dintre el ventre de l'humanitat. I aquí hi ha de tot, que sigui geogràficament, que sigui socialment, que sigui a nivell de temàtiques tocades, però és una manera de compartir amb d'altres, i el valor afegit aquí és tot els intercanvis després de la movie, que a vegades et fan veure el que no havies vist o sí. T'ho fan veure molt diferentment. I d'aquí surts una mica més gran i moltes vegades una mica més content. Doncs apa, us esperem. Estem aquí fins dissabte al 25. Recordar que fem una política a nivell de preu la més simpàtica possible. Per exemple, podeu comprar un pas per una, 3 o 10 pel·lis, però si compreu un pas per tot el festival, amb 55 euros podeu fer una setmana de cinema, 5 films al dia. Okay? Tot això ho teniu ja ben detallat amb la pantalla internet del Cine Rencontre, www.cine-rencontres.org
3: de Girona.

0: El trap.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
4: A Ràdio Arrels estem fent una història de la música tradicional nord-catalana amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual. Bon dia als dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: I avui ens voleu parlar d'un instrument concret, que és la borrassa, que molts coneixeran com a sac de jamecs, però crec que poseu cara si li diuen sac de jamecs.
5: Exactament, això permet d'introduir sobre l'instrument, aquesta denominació. El sac de jamecs és una noció que es posa en place, una denominació que es posa en place al Principat, cap als anys 70-80, quan es torna a redescobrir realment l'instrument, i se li tenia moltes denominacions, tenia molts noms, i se li considera que aquest era el principal, és el que agrada, que funciona, és divertit. Bé. A partir del moment on es comença a treballar sobre la cornemusa, el sac de jamecs a Catalunya, cap als anys 80, Cucurull, que era un senyor que treballava sobre la cornemusa, descobreix a Leipzig una cornemusa signada Valentí Turó a Perpinyà. I a partir d'aquí es comença a parlar d'un model perpinyanès, nord-català, rousseillonès, se li dona ple de noms. En 10 anys es troba 4 instruments diferents. Un, doncs, a Leipzig, un a Nice, un al cordó, de la família Cordomia Sant Llorenç de Sardans, i un que serà comprat en 87 de memòria pel CIM, pel Museu de la Música de Serret, i que tenim aquí. Dos exemplars, el del CIM i el de la família Cordomia, no són signats. El de Leipzig i el de Nice són signats, doncs, d'un Valentí Turó fet a Perpinyà. A costat d'això, en paral·lel, es conserva al Museu Rigau de Perpinyà una aquarel·la antiga on es veu un cornemusaire anomenat Pasiols i es veu ben bé tota la forma d'un instrument típic nord-català. A partir d'aquí, als anys 80, es considera doncs, el model que anomenem nord-català o rousseillonès. Durant 30 anys no es troba més models. Enguany hem pogut trobar doncs, amb el CIMP, és una donació de la família Cairol, una nova borrassa, una nova cornemusa rousseillonesa, també signada de l'Andreu Turon. A partir d'aquí, A partir d'aquí, tenim ara donc, 5 models nord-catalans, típics, amb una tipologia pròpia. És a dir que la denominació és important, perquè quan es diu borrassa o bot, parlem realment d'un instrument nord-català amb una tipologia pròpia que no és exactament la que defineix quan parlem de sac de jamecs. És per això que la diferència és important.
4: A simple vista, diguem, què canvia entre una borrassa i un sac de jamecs?
7: Aviam, també és una comoditat per nosaltres de saber de què parlem i també es tracta de revaloritzar aquest instrument que és molt més complicat del que es podria pensar. Però, aviam, doncs, la borrassa, la cornemusa catalana del nord, de fet, objectivament, es presenta o comparteix molts trets amb les cornemuses del Principat i les xeremies, que és el nom que reben a Mallorca. Doncs, és a dir, un odre, que és allà, que és el que serveix de reserva d'aire, un bufador, que és un tub pel qual el músic bufa amb el seu alè i omple l'odre, una soca, doncs, per estacar el grall, en aquest cas, a l'odre, el grall és la part, l'oboè que tocarà la melodia, i una altra soca amb 3 forats on hi haurà cada bordó. Un bordó gran, un bordó mèdium i un bordó agut. En alguns models, per exemple, les xeremies mallorquines, fins tard hi havia un bordó, el bordó gran, només funcional i els dos altres eren peces tornejades, amb molts ornaments, però no sense funcionar. En moltes cornamuses del Principat és només el bordó petit, en algun cas simulant un bordó que es pogués afinar i tal. És també el cas de les borrasses nord-catalanes, però recordem-ho pels que no haurien escoltat el primer número d'aquestes cròniques, amb un bordó petit que en part sí que podia, ve d'un bordó més antic que sí que funcionava. Doncs, un grai, la melodia, tres bordons, l'acord que afina amb la melodia que es toca, un bufador per omplir la reserva d'aire i la singularitat que esmentava l'Oriol amb el dibuix, el retrat del Pasiols, és la forma del braguer, és a dir, la soca dels bordons. En el cas del sac de gemecs o de la manxa borrega, com li'n diuen, o del sac de les aspres, o de la criatura verda, entre altres molts noms, o de les xeremies mallorquines, és només un tros de un cilindre de fusta, més o menys tornejat, més o menys ornamentat, prou gros com que pugui anar estacat en el coll de l'odre. En el coll, la soca dels bordons, en una pota, la soca del grall, en l'altra pota, la soca del bufador. En el cas de la borrassa nord-catalana, ens hem complicat molt la vida, però és molt interessant també del punt de vista de l'evolució de l'instrument, perquè possiblement ens trobem davant d'una tipologia molt arcaica. És a dir, serà un pèl tècnic i pels que vulguin veure què s'assembla, que vinguin al Museu dels Instruments de Ceret. 14 carrer Pere Remei, ja ho sabeu. Doncs, hi ha una soca, és a dir, una part tornejada, que és la que va estacada a l'odre, generalment la pota, una pota que sigui esquerra o dreta, depèn de si el cornamusaire era esquerra o dreta. Doncs, que és aquí per on arriba l'aire, i és directament la soca del bordó gran. Doncs, el bordó gran rep directament l'aire de l'odre. Bé, però, després, hi ha aquesta forma trilobada, que és com si tot això és una sola peça de fusta, però és com si hi haguessin dues soques així enganxades a la soca del bordó gran, que tenen la seva forma, aquesta forma trilobada, més o menys tornejada, depèn de qui ho feia, la soca del bordó mèdium, la soca del bordó petit, i llavors, per fer arribar l'aire en aquests dos altres bordons, s'ha de fer un forat de biaix des de la part tornejada, la part que va estacada, per orientar l'aire cap en aquests bordons. Després, evidentment, això es tapa per no perdre aire. Doncs vet aquí, si alguns tenen present els gravats del Bruegel, aquesta forma, aquí només són dos bordons, però hi ha una filiació amb les cornamuses, diguem-ne, de Flandres. Bé, em sap greu haver fet un totxo, però, com ho he dit, els catalans del nord ens hem complicat molt la vida.
5: Històricament cal també explicar que la cornamusa antigament no era tocada sola a casa nostra. Hi ha aquestes imatges, aquests gravats molt coneguts, el cornamusaire sol que toca la muntanya. Això existeix al final quan es perd la cornamusa. Antigament, segle XIX, la cornamusa agafa part a la corda de juglars. Això ja en parlarem del seu rol. Però toca amb ells. O, si no toca amb una corda de juglars, toca amb altres cornamuses. Tenim també mencions d'orquestres de cornamuses. Mai toca sol. Tots aquests exemplars, doncs, no són per un pagès que va fer veure que es passeja amb les seves cabres, són realment instruments fets per fer balls i per fer músiques així populars. De les cornamuses, com he dit abans, n'hi ha dues d'anònimes i dues de signades. Doncs, Valentí Turó, n'he parlat, i les anònimes serien, com que no són estampiades aquí, serien d'un senyor que es deia Rafael Garret, que va néixer a Perpinyà en 1777 i que va morir bastant jove, 1821, a Perpinyà. Se li coneix un instrument signat, que és una prima a tres claus, tocada en orquestra de cobla antic també. El que és interessant és que aquest Rafael Garret es mor doncs, en 1821 a Perpinyà i és l'any en el qual, uns quants mesos després, el Valentí Turó, que no era luthier, que no era factor d'instruments, ve a Perpinyà, agafa el relleu i que continuarà la producció de cornamuses nord-catalanes amb una tipologia semblant. es veu realment com una tradició de factura instrumental que va en seguiment. Els dos homes, a més, han nascut en 1777, una a Perpinyà, l'altra a Tallet, i però és en Valentí Turó, que restarà Turon, que es quedarà celebre dins la història, es morirà més tard, tindrà el seu fill Andreu Turó, bon, hi ha tot una història al darrere. La cornemusa, a partir de 1840, més o menys, es comença a perdre, surt de l'orquestra. És a dir, que un gros, en Valentí, farà cornemuses durant més o menys 20-25 anys. Potser que continuarà a fer-ne després, això no és simple. Quan la cornemusa es surt de l'orquestra, aquí sí que els músics tenen poques opcions. O canvien d'instruments per quedar dins la cobla, o van a tocar sols. Tenim els rastres de les dues evolucions. Entre 1850 i 1900, més o menys tenim 15 noms de cornemusaires, de músics de cornemusa, a Catalunya Nord. De 1900 a avui dia, en tenim 3. Doncs veiem com es cau la cosa, com es perd la cosa. És un instrument doncs, que desapareix bastant ràpidament o que es queda dins petits orquestres, això sí també, tenim rastres a Serret cap allà 1900, de petites cobles de dos o tres individus que continuen a tocar els antics instruments, però realment són més aviat per feines, festes de veïnats, per festes de petits, com dir, si de veïnats, de fet, quedarem sobre aquest terme, les grans festes de carnaval, festa major i tot això, no es fa venir músics amb cornemuses.
4: Doncs avui hem parlat de la borrassa, aquesta cornemusa o sac de gemecs a la nord catalana, amb les seves atribucions pròpies. Moltes gràcies a Oriol Lluís Gual i Pere Jordà.
0: Gràcies.

Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís.

Escolteu el Repetei del Sol, el programa de cada migdia a Ràdio Arrels, des d'aquí Catalunya Nord. Passem a l'estiu amb vosaltres. D'aquí uns instants tindrem el Pere Manzanares amb la seva crònica de poesia, avui que ens parlarà de Josep Sebastià Pons. Abans, però, Festa i Drama de Maria Jaume.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Josep Sebastià Pons és, amb Jordi Pere Cerdà, un dels poetes majors de la literatura catalana del segle passat. Va néixer a Illa el 1886 i va morir el 1962. Professor d'espanyol en liceus d'Occitània i mai a Perpinyà i a la Universitat de Tolosa. La seva vida fou marcada pels Jocs Florals, la Primera Guerra Mundial i la mort de la seva dona el 1933, que el va colpir molt. Una de les seves obres mestres, en narrativa, el llibre de les set Sibelles, el 1956, fou durant generacions la més estudiada pels aprenents de català a Catalunya Nord. Qui més ha estudiat la seva obra són els professors Cristià Camps i Miquel Abais. Primer poemari, Roses i xiprers, el 1911, i l'últim, publicat, Cambra d'hivern, el 1966. 50 anys d'escriptura, on predominen els temes de l'amor, de la soledat, de la fugida del temps, la mort i la resignació, en tela de fons, el sol natal, els aspres. Li devem també peces de teatre, La font de l'Albera, en col·laboració amb Gustau Violet, el 1922, i permeteu-me d'assenyalar L'amor i el papagai, del 1954, que he tingut el plaer de jugar, sota la direcció de Mònica Beisolà. Poemes de Josep Sebastià Pons han estat musicats i popularitzats per Teresa Rebull, Gisela Beisolà i Pere Figueres. Llegirem un dels primers poemes que Pons va compondre, Dona d'aigua, publicat el 1907 a la Revue Catalana. Les llegendes sempre van encantar el poeta, perquè tradueixen la riquesa del patrimoni rossellonès. Dona d'aigua. Clar de lluna en l'alta nit, la dona d'aigua que ha eixit amb ses fines estisores, tot vagant, ha repetit paraules encisadores. La ribera de Cadí, la que de vespre i matí va seguint la comalada, en tot salt fa resplendir una escuma platejada. A sa vora dormireu, vos, dels nostres cants l'hereu i jo, vestida amb roselles, coronada amb flocs de neu, us clucaré les parpelles. I per prova de l'amor, vos deixaré com record ma mirada d'esmaragda i les estisores d'or que parlegen dins ma falda.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: El repetei del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
5: Kamer jobat, es aris priomandili, et helmedanim gauketet xorina surprizi,

Vingudes des de Geòrgia, eren el trio Mandili. Escolteu el repeteig del sol aquí a Ràdio Arrels i, com sempre, a l'últim tram del programa tindrem la crònica del medi ambient amb l'Albert Noguer. Abans, però, la pegatina amb l'encanteri.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Quasi tot el que és bo pel clima és bo per a la salut humana. Bon dia. Les accions destinades a combatre el canvi climàtic aporten beneficis directes i immediats per a la salut humana, tal com posa de manifest un estudi publicat per un epidemiòleg, Kevin Jen, professor en salut i canvis globals. Gairebé totes les polítiques encaminades cap a la neutralitat de carboni comporten una millora observable en la salut pública. Els principals beneficis es deuen a la reducció de la contaminació de l'aire, l'augment de l'activitat física, derivada, per exemple, d'un canvi cap a modes de transport no motoritzats, i una millor alimentació. Aquestes mesures permeten disminuir la incidència de malalties cròniques com els càncers respiratoris i digestius, les patologies cardiovasculars i la diabetis tipus 2. També es detecta una relació positiva amb la salut mental associada a l'exercici físic i a una millor qualitat de vida. Una dada rellevant de l'estudi indica que, segons els càlculs de cost-benefici, els avantatges econòmics associats a la millor salut poden igualar o superar els costos d'implementar polítiques de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. L'impacte d'aquestes millores, a diferència del CO2, que no té fronteres, recau a més directament sobre les poblacions que impulsen les accions sense dependre del que facin el propi estat o els estats veïns. Per contra, el canvi climàtic representa una amenaça global amb afectacions directes i indirectes a través del perjudici als sistemes naturals i a la seguretat alimentària.
0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: D'aquí 2 minuts serà la una i, per tant, acabarà el programa dels migdies de Ràdio Arrels. Tot i això, la ràdio, evidentment, continua sonant i tindreu una nova edició de Nuclear Parano, aquesta ficció radiofònica que hem recuperat aquest estiu a la veu de Catalunya Nord. Us deixem, doncs, fins la una amb Marta Xanti i la seva cançó Home Escorça. Us desitgem una molt bona tarda a tothom.
1: Diuen que sota la pell hi tinc ossos i sang i no és veritat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: El repeteig del sol. Cada migdia a Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: Som el dilluns 20 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcir. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
4: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
7: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.
8: Era un diumenge al matí. Ja feia més d'una setmana que la Iala havia marxat. Algú picava contra la carcassa de la goleta des de la passarel·la.
9: Senyor Feder?
8: En Pol va obrir el tauler i va pujar a la sobreproa. El comissari Costas se'l mirava somrient.
9: No porto cap ordre de res, només uns croissants. Serà tan amable de preparar-me un cafè?
10: Benvingut, comissari. Pugi a bord.
8: Pujant, va entregar-li la bossa de paper que contenia els croissants. Portava una petita cartera. Mentre el Pol preparava el cafè, en Fernan Costas anava descobrint la cambra d'oficials i, finalment, va seure a la banqueta.
9: He d'explicar-li diferents coses, però, per començar, doni'm notícies de l'americana. La Bertó, que li deu moltíssim, diu que feien una bona parella.
8: En Pol va somriure.
10: La veuré la setmana vinent, sí. Té intenció de comprar-se una casa i vol la meva opinió sobre la cuina.
8: En Costas se'l va mirar sense entendre res, fet que va divertir d'allò més. En Pol.
10: Vull dir que està prou bé, em truca força sovint. Tanmateix, he hagut de prendre un abonament per telèfon mòbil. El noi del bar del costat n'estava fins al capdamunt d'anar amunt i avall passant-me missatges. Una dona misteriosa i captivadora. Tinc moltes ganes de tornar-la a veure. El temps dirà.
9: Caram, sembla que és quelcom de seriós. La Bertó estarà contenta, però passem a coses serioses.
10: L'escolto.
9: La nau Aja ha arribat al Níger, al seu país d'origen. Jo mateix la vaig acompanyar a Niamey. Va ser en un vol regular, m'ho van permetre. Vaig tornar ahir al vespre. També he sabut que ella es beneficiarà d'un ajut per haver tornat, a part d'un crèdit pel desenvolupament. Té la intenció de crear un laboratori d'anàlisis al seu país. És una jove brillant.
10: Ha mantingut la seva paraula. Li estic realment molt agraït. Per cert, què contenia el dossier?
9: Vostè va directe al gra. La pregunta que s'ha de fer és, van pagar?
8: En Pol li va servir un cafè i se'l va mirar amb certa curiositat. No se'n trobava d'homes com aquests tots els dies.
10: I la resposta és no?
9: Ben vist. Com sempre, només ho han pagat els personatges secundaris.
8: va treure el retall d'una notícia de la premsa. Llavors es va assabentar del suïcidi del director d'un laboratori a Lió.
10: De qui es tracta?
9: Doncs es tracta del director de la tesi de la Laura Blanchet. Espantat pel que ell havia descobert, va telefonar-lo perquè l'aconsellés, però ell no va voler. Aleshores, algú va prendre la decisió de continuar endavant dins d'un context de màxim interès nacional, tal i com es diu en aquests casos. Aquests van demanar-li que la telefonés per dir-li que aniria a Perpinyà per trobar-se amb ella. Van quedar a l'estació. És el que van fer. Quan va comprendre que aquella trobada havia estat tot un parany per assassinar-la, va prendre la decisió de suïcidar-se.
10: I els cervells de tot aquest afer?
9: És per això que estic aquí. Ens han retirat a la investigació. Han ofegat l'afer. Tenia raó.
10: I aleshores?
9: Aleshores, aquí té una còpia del dossier. Podríem dir que la mateixa Laura Blanchet va ser qui el va escriure. Crec que estaria d'acord amb nosaltres. Va constatar que un accident nuclear bastant greu havia tingut lloc a la Vall del Roine, arrossegant un important abocament d'aigües contaminades. Vostè sabrà què fer per impedir que aquests fills de puta puguin dormir tranquils.
8: En Costas va donar-li la clau USB. En Stefan Zeller i en Julius Warshawski no podrien creure's aquest cop de bona sort.
9: I amb tot, també he portat això. És una pedra que conté una mica d'urani. Se'n troben moltes a Níger. Tinc les referències geogràfiques. La nau Aja va voler cercar-la al desert especialment per a vostè. A l'avió vam tenir temps per parlar de moltes coses i vaig explicar la història de les pedres del cementiri de Colliure. En fi, el mur de les pedres del món que vostè està creant al voltant de la tomba de la petita Debbie perquè ella no es trobi tan sola. La Bertó ha estat investigant sobre vostè. És ella qui em va explicar aquesta història. Ha commogut la nostra Bertó amb les seves pedres, senyor Feder.
8: En Paul duia a les seves mans la gruixuda pedra de color marró groguenc. Va pensar llavors en la que en Loïc Lebosa que li havia donat la vella de la seva mort. Calia posar-les totes dues en el mur. La Debbie estarà ben contenta. La mort de la nena li havia causat un dolor molt profund. S'havia guardat l'horror d'imaginar-se-la tota sola al cementiri. De vegades tenia uns terribles malsons on la veia tancada en el seu taüt sota terra. Havia quedat tan marcat que quan arribaven les fortes tempestes de l'est i el vent i la pluja ho escombraven tot el seu pas, li havia passat d'estar-s'hi tota una nit al costat de la tomba, vorejant els límits de la bogeria. A poc a poc havia anat fent-se la idea que construint-li un mur de pedres, cercant-les per aquí i per allà, arreu del món, la Debbie podria escoltar les històries de cada pedra, descobertes que agradaven molt als infants.
10: Vingui, comissari, la posarem al mur. Li parlaré de la petita Debbie i també li mostraré la tomba d'Antonio Machado.

0: Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Hem evocat ja els crits habituals dels animals, insistint sobre el fet que el soroll que fan depèn de cada llengua i que cada llengua té un nom i un verb específic per aquest crit. En català, per exemple, l'abella zumzeja fa zum-zum. Me tenim també un fotimer de paraules que expressen crits particulars, crits animals i crits humans. Per exemple, un dia de festa amb crits i sorolls, direm quin xerrabascat. Si voleu imitar el parlar d'una persona que sabeu que és hipòcrita, que tot el que diu sona fals, podreu dir te refis pas del seu nyeu-nyeu. Si us deixeu els dits a la porta quan la tanqueu, o entre el martell i el clau, nyac, és un meulo, que exclamareu, o un udol, com ho faria un llop o un xacal. I els animals també tenen crits segons les situacions. La cabra normalment bela, però si és espantada, direm que es biega. El gos, el ca, a més de jaupar o de lladrar, també pot fer un calpit, si el seu crit és agut i penetrant. Ah, i bé, si treballeu en un mas, ja ho sabreu, per cridar les gallines tites, tites, i els anecs tirons, tirons.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.

0: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Fer de la Cerdanya una regió sense fronteres on la gent aprengui, cooperi i innovi plegada, aquesta és l'ambició del projecte Universitat de Cerdanya, que va iniciar oficialment la seva fase operativa durant una jornada de treball que va reunir els principis socis i agents del territori al centre CCAS de Matamala aquest inici de juliol. Amb la Fundació Mentalitat Nova com a cap de fila, en col·laboració amb la comunitat de comunes Pirineus Catalans i comptant amb el suport del Parc Natural Regional Pirineus Català, com també la implicació del TICAT responsable de la producció d'aquest projecte, la Universitat de Cerdanya està oberta a tots els agents públics, privats i acadèmics. Té com a objectiu fomentar l'emergència d'un veritable ecosistema d'aprenentatge transfronterer basat en la cooperació, la inclusió i la promoció dels recursos ja presents a la Cerdanya. La reunió va ser inaugurada per Lourdes Campí, presidenta de la Fundació Mentalitat Nova, i per Pierre Batalla, president de la comunitat de municipis Pirineu Català.
4: Representa l'obertura entre els dos pobles, la Catalunya Sud i la Catalunya Nord. I nosaltres hem començat de crear una universitat que es diu el Campus Connecté. És per formar la nostra joventut aquí, al territori nostre de Catalunya Nord.
3: A l'acte era present David Bonvehí, director general d'Economia Social i Solidària de Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya.
5: Ens sembla que compleix tres objectius. Una és situar i posar en valor totes les iniciatives que hi ha a la Cerdanya entesa de manera àmplia, i per tant ja és bo que hi hagi aquest primer mapa, aquest primer anàlisi i aquest primer posar en valor. Una segona prova que ens sembla que és positiva és perquè es vol anar més enllà, de dir, posem en valor tot el que tenim i a sobre intentem fer itineraris per a les persones que viuen en un territori perquè puguin tenir més serveis i puguin tenir més formació i puguem doncs encara arribar més a més llocs. I una tercera, doncs ens sembla que és un projecte transfronterer que és interessant, que als territoris no hi hauria d'haver tantes fronteres, i ens sembla com a Generalitat també donar suport en aquest sentit, o en diverses administracions catalanes també estan al nostre costat.
3: De moment, això són, perdoneu, són discursos, però els elegits d'una banda i de l'altra de la Cerdanya, o de la Cerdanya Baixa, Baixa Cerdanya i Cerdanya Capcí, tampoc no es troben gaire, no treballen gaire junts.
5: Bé, això ja ho desconec més, però en tot cas sí que crec que el delegat del govern de la Catalunya Nord, en Albert Piñeira, que coneix bé la realitat de la Cerdanya, perquè havia estat alcalde de Puigcerdà, però també coneix bé aquesta banda de territori, doncs està intentant que aquesta col·laboració sigui més. I nosaltres avui mateix, jo ja també, el dispositiu que tenim amb la Direcció General d'Economia Social, també he parlat ja amb l'Ateneu Cooperatiu dels Pirineus, i també li he dit que hem d'intentar incentivar amb aquesta relació, que de ben cert nosaltres no la teníem incentivada.
3: Mònica Rivera, de la Societat Alvea, ha presentat les conclusions de l'estudi territorial 360 grau.
6: Alvea és una consultoria d'estudis especialitzada en el desenvolupament i avaluació d'estratègies territorials en l'àmbit de la transició ecològica.
3: Heu estat cridat per fer un estudi per la Universitat de Cerdanya. Sintèticament, què diu aquest estudi?
6: Sintèticament, el que diu aquest estudi, per no entrar, diguem, amb la metodologia del que hem estat desenvolupant, el que ha fet és, d'una banda, conèixer les necessitats del territori, els recursos existents, per veure quines són les potencialitats de connexió entre aquests recursos, i el que s'ha identificat és que el projecte Universitat de Cerdanya va més enllà, no és un estudi únicament de formació, sinó el que es tracta és de posar en comú i d'establir diàlegs i enllaços entre els recursos que ja existeixen en un territori. Per tant, ens hem trobat que era més que un projecte, diguem, exclusiu de formació, ens posava de manifest un ecosistema territorial de formació i d'aprenentatge.
3: Qui són els punts claus o els punts forts, abans de tot, i els frens?
6: Diguem, ha sigut posar de manifest que el rol que pot tenir la Universitat de Cerdanya i que principalment cobreixen, no? Serien tres rols complementaris, que seria un és el de catalitzador de projectes i iniciatives que puguin emergir, connector, donar visibilitat al que ja existeix, i animador, és a dir, que pugui dinamitzar el que ja existeix també amb el territori, no? D'aquest ecosistema del que parlàvem.
3: I els frens, les dificultats?
6: Com a frets han sortit diversos, alguns perquè tenen que veure amb els reptes propis que té el territori, però llavors més enllà o més concret d'això tenim un de les barreres, és el tema de la llengua, apareix, els temes administratius, no? Aquest intercanvi, el poder facilitar un intercanvi, per exemple, formatiu, tot el tema de les homologacions, per exemple, no? Doncs no hi ha una eina, diguem, comú, no? Llavors, per tant, això acaben sent frens administratius operatius, que no ajuden, no? O que dificulten més la posada en marxa d'aquestes iniciatives i aquesta fluïdesa, no?
3: Per tant, hi ha futur?
6: Sí, jo diria que sí, perquè ja en tot cas hi ha molta motivació, malgrat els frens que tothom identifica i que acaba identificant els mateixos, però que hi ha molta motivació, sobretot per aquesta consciència de estem en un espai transfronterer on estem tots junts, no? Fem part d'un mateix territori, no? I tenim tots unes necessitats comuns, malgrat tenir contextos, si vols, no? De dos països diferents, però treballem i vivim en un espai comú, i per tant jo crec que sí que té futur.
3: I ara parlem amb Úrsula Box i Maina Gauthier, artífexs de la Universitat de Cerdanya.
7: Avui aquí al Centre Casa Matamala hem presentat el projecte Universitat de Cerdanya, que ja es va posar en marxa fa uns mesos, i ara hem presentat els resultats de l'estudi que hem fet sobre les ofertes i necessitats de formació a la Cerdanya.
8: Doncs aquest projecte és del POCTEFA, que és un interreg europeu, i això ens permet doncs posar unes bases per poder després desenvolupar més aquest projecte. I aquí es tractava de veure a través d'aquest estudi quines són les coses que hem pogut detectar de necessitats i coses que ja existeixen al territori per poder construir sobre això i co-construir amb possiblement la gent d'aquí a la sala.
3: Com veieu la participació, com sempre, de qualitat, però ha sortit alguna cosa interessant, algunes idees interessants?
7: Sí, per nosaltres era important fer aquesta jornada també per dialogar amb els actors del territori. I, de fet, el que més ha sortit en la jornada d'avui és la importància de la cooperació, és a dir, que no es tracta de fer una cosa més prescindint dels altres, sinó d'unificar i promoure com un ecosistema de formació a la Cerdanya.
3: La línia, com diu un, la raia, com dic jo, la frontera, com diuen els altres, és important, és un fre important?
8: El que s'ha trobat és que bàsicament són frens administratius que realment són no deixen les entitats i persones que volen col·laborar, cooperar de forma transfronterera, perquè està així, dintre d'aquest ecosistema, i es posen traves. Al final és una qüestió de voluntat que s'ha de superar, i des de el que ha sorgit una mica, no? És que tots estem d'acord que hi ha aquests moviments de la societat civil que ha d'anar pujant perquè a nivell polític es moguin les coses.
3: Doncs hi ha molta esperança?
7: Sí, hi ha molta esperança. Ens fa molta il·lusió aquest projecte, i veiem que molta gent ens diu que hem encertat el tema i el lloc i el temps adequat, perquè és el que molta gent desitja.
3: La publicació de l'estudi territorial, el llançament dels primers mòduls pilots i l'expansió de la xarxa de socis seran les properes etapes del projecte, aprofitant els recursos locals i amb una governança oberta. La Universitat de Cerdanya té com a objectiu convertir-se en un laboratori europeu de cooperació educativa, d'innovació social i de democràcia territorial.
2: Rosselló,
1: Vallespí,
2: Conflent,
1: Cerdanya,
2: Capcir i Fenolleda,
1: Ràdio Arrels.

Podríem alçar-nos i en un no res contemplar Roma, tornar-se ruïna, saber-nos fois mig adormits, sentir que el cor hi arrela un món que hem vist de nit. Entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre-se enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

si em dius el caos, et responc amor. Escup la cendra, la puta Europa. Fem-nos ferides, torna la ràbia. Que avui la Rambla sembla més trista, pot ser més buida, no em facis cas. Però ho sento així, seria bonic.

0: Pegues Escó.
1: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Som el dilluns 20 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcir. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Avui tenim Foré, Albinoni i Dvorak, i de Foré escoltarem un moment del cèlebre Requiem. Segurament que aquesta obra és la que li ha donat la seva màxima projecció internacional. Escoltarem l'Agnus Dei del Requiem de Foré amb els cors de la catedral de Winchester.

És l'Agnus Dei del Requiem de Forer. Per l'anècdota, recordar que Lluís Llach va cantar, es va estrenar com a baríton l'any 88, l'any 1988, cantant el Requiem. Lluís Llach, que sempre ha dit que era un amant de l'òpera i de la música clàssica, es va estrenar sota la batuta del seu amic i director Jean-Claude Casadesus per interpretar el Requiem al Palau dels Congressos i de la Música de Lille. Bé, deixem Forer, anem cap al Vinoni. El Vinoni té 51 anys, es troba en plenes facultats musicals i composa el concert número 2 per oboè, que nosaltres escoltarem amb l'oboista Sara Francis.

aquest adagio del concert número 2 per oboè del Binoni, que hem escoltat amb l'oboista Sara Francis. El va fer aquest concert cap al 1720. Tirem cap endavant, finals del segle XIX, l'any 1893, per escoltar una de les sinfonies més populars del repertori modern, i segur que és la sinfonia més famosa de Dvořák, que és la número 9, dita Sinfonia del Nou Món, que Dvořák va fer durant la seva visita als Estats Units. Escoltarem el primer moviment d'aquesta sinfonia amb la Filarmònica de Brussel·les, dirigida per Michel Tabachnik.

0: Una de les sinfonies que tots identifiquem millor, més ràpidament, és aquesta, la del Nou Món, la número 9, en mi menor, de Dvorak, que acabem d'escoltar, el primer moviment amb la Filarmònica de Brussel·les, dirigida per Michel Tabachnik. Hem començat amb el Requiem de Fauré i després hem continuat amb el Binoni.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: petites veus d'arrels. Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
1: Estem a Sant Miquel de Cuixà amb Olivier Poisson, l'organitzador de les jornades romàniques. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Aquestes jornades romàniques ara és el gran lloc on se troba tots molts especialistes de l'art romànic d'Europa i a vegades del món.
2: Sí, sí, sí, es pot dir això, però n'hi ha molts altres també. El que tenim aquí és una llarga tradició, ja que són les 57enes diades de Cuixà, doncs fa doncs més de 50 anys que celebrem cada any aquest encontre.
1: Sense parada? El Covid, potser?
2: Sí, el Covid vam saltar un any.
1: Quin és el tema d'aquest any?
2: Aquest any les diades es diuen tutoyer le ciel, és a dir, el diàleg entre els monuments i la muntanya, l'elevació, doncs això del fet de les torres, de les capelles altes, dels santuaris de muntanya al damunt d'una elevació important. És un tema, bé, un tema particular, però que està representat en molts llocs d'Europa.
1: Sí, la romànica hi ha, evidentment, edificació amb terres de plana, molt terres de muntanya, i doncs això vol dir que hi ha cosa molt, molt elevada. Quins serien els llocs més emblemàtics que tutegen el cel?
2: No, és a dir que hi ha diversos casos, és a dir que, per exemple, la devoció a Sant Miquel és ben coneguda com una devoció que s'exerceix molt sovint a dalt d'una muntanya, perquè l'arcàngel, com es diu, es va manifestar al Monte Gargano i és associat a les muntanyes, perquè l'arcàngel és també el cap de l'armada, de l'armada celeste, i doncs és associat a la força, a la violència d'una certa manera, i doncs els llamps dels temporals que sovint cauen damunt de les muntanyes fan que aquests llocs són especialment dedicats al culte de l'arcàngel. I aquí a Cuixà no podem oblidar que és dedicat a Sant Miquel, perquè som als peus del Canigó.
1: Hi ha voluntat clara dels edificadors de construir com més amunt millor per ser més a prop del cel?
2: En certs casos sí. Per exemple, tenim aquí a la vora el monestir de Sant Martí del Canigó, que és una voluntat especial expressada del comte de Cerdanya, que al moment al voltant de l'any 1000 va voler fer una fundació a damunt d'una muntanya per també fer una cosa molt precisa que, sense dubte, feia part de la seva visió de la possibilitat de la vida monàstica i de la redempció. Sí.
1: Quins seran els plats forts d'aquesta edició 2026?
2: Bé, com sempre, tenim un panorama prou extens, prou ample del tema, amb conferenciants que venen de diversos països d'Europa, com sempre, de Catalunya, d'Itàlia, de Suïssa, de Gran Bretanya, de França, òbviament. I doncs hi ha unes reflexions, potser d'un tema general, que significa l'elevació en aquest pensament religiós de l'edat mitjana, que són els tipus d'edificis, com per exemple, bé, ja n'hem parlat del monestirs que són al cim d'una muntanya, però també a dintre d'uns altres edificis, que significa la capella alta, aquell que està situada a una torre o damunt d'una església, perquè quin significatiu, quina devoció particular, i també una reflexió més general sobre les torres que poden ser els campanars dels pobles, que poden ser també torres en aquesta època que serveixen a l'habitació.
1: Els conjuradors és més recent?
2: Ah, el conjurador, evidentment, acabarem les diades d'enguany amb una sortida al conjurador de Serrallonga, perquè evidentment ell és situat a dalt de la muntanya o del munt que està just a la vora de l'església, i que el conjurador és el lloc on quasi la liturgia s'afronta amb els elements, eh? És a dir, que en cas de temporal, en cas d'amenaça, finalment l'amenaça meteorològica té una gran importància en aquesta època, o l'agricultura és l'única riquesa, o quasi, evidentment que la liturgia permet al prevere de conjurar la sort, de conjurar la força dels elements. I doncs a Serrallonga està molt evocador, ja que és situat a damunt d'una muntanya que domina tot el país, domina l'església mateix, i es pot pensar que allà es podia conjurar el cel, no sé, o les forces del cel.
1: Les jornades romàniques és unes jornades per especialistes. Què podeu dir per fer venir, o com se pot interessar unes persones que no són especialistes, que no són que potser són ingenus, novates en l'art romànic?
2: Bé, les diades de Cuixà no són dedicades als especialistes. Cert, evidentment, tenim un nivell d'exposició, de conferència, que és un nivell universitari, es vol. Però els temes, els edificis que comentem, les obres d'art que presentem, són accessibles a tots i totes, i que si un té una afició particular al passat, a l'arquitectura medieval, a l'ambient que procuren aquests monuments que ens envolten, poden venir a seguir les diades. No hi ha cap baratge que impedeix a la gent de seguir-les, i és molt accessible, perquè tots els nostres conferenciants són professors que tenen com a mestier d'ensenyar a la gent i de fer-se comprendre.
1: Per tenir el programa complet, una web?
2: Sí, a la web de Cuixà, que és www.cuixa.org.
1: Olivier Poisson, aquest primer semestre 2026 s'ha fet recerques, obres aquí a Cuixà, amb l'esperança de descobrir el cos o la tomba de l'abat Oliba. Finalment, això potser és el que es pot dir el Graal, però finalment, què podem dir d'aquestes recerques?
2: Bé, aquestes recerques no són acabades, no són finalitzades, perquè estem a l'espera del report dels arqueòlegs. Cal dir que en un primer temps vàrem fer reconeixements sense destrucció, amb un radar, i que doncs havíem detectat a la cripta, en certs indrets, que podien ser d'unes sepultures més o menys privilegiades, una particularment que aparava a l'axe de la porta d'entrada de la cripta del Pessebre. Però bé, les excavacions van tenir lloc aquest mes de gener, i encara que no tenim la conclusió, el rapport definitiu, ja es pot dir que no es tracta de l'abat Oliba, perquè el cos que hem identificat estava d'una persona jove, i que l'abat Oliba va morir a prop de 70 anys, doncs, el fet és també aparegut que aquestes sepultures són anteriors a la construcció de la cripta de Cuixà. Donc, revelen una strata d'ocupació del lloc que sigui més antiga.
1: Hi ha una nova campanya prevista?
2: No, perquè aquesta recerca estava financiada amb un mecenatge d'una persona que al llarg del mil·lenari de Montserrat i de la celebració, doncs, de la fundació de Montserrat per l'abat Oliba, volia saber si es podia guanyar quelcom. I de fet, com sempre amb l'arqueologia, hem guanyat noves qüestions.
1: Sí, és que volem resposta, i finalment acabem amb preguntes. Com ho tenim, les obres també de la tribuna?
2: És a dir, el projecte, ja sabeu que és un projecte molt important, que ja es desenvolupa des de fa 10 anys i més de 10 anys, i que ara hem fet molts passos perquè s'ha restaurat l'edifici de la casa del sagrista major, li hem posat... hem tot adobat, li hem posat finestres, pisos, etc. Però, evidentment, hi ha encara molt a fer de tota l'adequació interior, i, evidentment, projecte, a dins del projecte hi ha la reconstitució de la façana de la tribuna. Doncs hem fet uns passos, és a dir, que hem desmuntat els fragments que havien estat reusats als anys 50 per fer una porta de l'església. Els vàrem reunir amb tots els altres que ja teníem, Tot això va ser digitalitzat i és en curs d'estudi per plantejar un model de, evidentment digital, de la reconstrucció d'aquesta façana. I bé, ens falten encara uns mesos i anys de treball per arribar-hi.
1: I una crida als donatius?
2: Ah, com sempre, per al projecte i més enllà de tota l'activitat cultural que fem aquí a Cuixà, tenim un fons de dotació, el Fons Sant Miquel de Cuixà, a qui podeu aportar la vostra donació en les condicions fiscals i legals vigents i que podeu trobar a LOASO, Fons Sant Miquel de Cuixà, i podeu aportar la vostra contribució.
1: Olivier Poisson, moltes gràcies.
2: Gracias.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: La previsió del temps de l'estiu.
0: A Ràdio Arrels.
4: Som el dilluns 20 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Presdemolló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcir. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Presdemolló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Avui serà jazz novaiorquès amb dos trios i una connexió israeliano-americana. El trio de Bad Plus, piano, contrabaix i bateria, es va fer conèixer sobretot per interpretar cançons de grups i cantants del rock com Nirvana o Neil Young. El 2015 van fer un disc amb el saxofonista Joshua Redman, que va venir després d'una setmana de concerts que van fer al Blue Note de Nova York.

As This Moment Slips Away amb The Bad Plus, amb Joshua Redman. L'altre trio americà, també doncs, piano, contrabaix i bateria, Medeski, Martin and Wood, de Nova York. En el disc que escoltarem, End of the World Party, del 2005, hi han afegit un guitarrista, Marc Ribot, o Marc Ribou, és un nom català, per un músic americà.

Shine It amb el trio Medeski, Martin and Wood del seu disc End of the Wall Party. I encara en l'òrbita del jazz originat a Nova York, quatre músics israelians que debuten amb èxit en l'escena del jazz americà amb el disc que escoltarem. Són el pianista Omer Klein, el baixista Omer Avital, el bateria Ziv Ravitz i el percussionista Itamar Duari. El disc Introducing Omer Klein el van fer el 2008.

0: Utsong, amb els quatre músics, Omer Klein, Omer Avital, Ziv Rabitz i Tamar Douari, del disc Introducing Omer Klein. Abans, dos trios, Debat Plus, amb el saxofonista Joshua Redman i Medeski Martin Amwood.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels. El Soler, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo m'apel Emi i jo em distiu perquè la meva àvia me compra gelat.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 20 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcir. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels. Arrels.

0: Tallin de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Un dels grups importants, històrics, de la música i la dansa popular i tradicional catalana és Clau de Lluna, sobretot entre el 89 i el 99, amb músics com Pep Coca, Panxito, Pere Pau Jiménez. El grup ha tingut alts i baixos. Durant aquells anys van editar quatre discos. El primer, el 1992, Cercle de Gala.

Els vendrellencs, del disc Cercle de Gala del 92 de Clau de Lluna. El grup occità Coriandre fa més de 20 anys que van per escenaris de sales i places fent ballar. Ells diuen que no són folcloristes i és per això que actualitzen el so de les danses tradicionals. Són ben coneguts al Llenguadoc. A Catalunya han participat al Tradicionarius proposant una nit de ball folk occità. Han fet ja 6 discos. Camín d'Estelos és el 6è, del 2018.

al mercat amb el grup Coriandre del disc Camín Destelos del 2018. I un any ja passa aquesta excel·lent banda de coures, clarinets, oboès tradicionals, després de passar per la tenora i el tiple catalans, pel pífero italià o el taragot romanès, l'any 2001 es van interessar pel clarino, el clarinet tradicional de la regió d'Epir de Grècia. Per això van convidar l'Ambros Karaferis, mestre del clarino.

Acronafplia, de Un anxa passa, del disc Nigris, Inxes i coures del Mediterrani, un disc que van publicar el 2001. Un anxa passa es va crear el 1990 a l'entorn del clarinetista Laurent Audemar. Volien reunir tots els oboès del Mediterrani, com el Piferó o la Tenora. El disc Nigris, que estem escoltant, és el desè i va rebre una distinció de l'Acadèmia Charles Cros. En aquest disc, a més de temes tradicionals de la regió de Pir de Grècia, fan un homenatge a Nino Rota amb la coneguda Canzone Arrabbiata.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Nathan. Tinc 6 anys. M'agrada l'estiu perquè m'agrada me baignar a la meva piscina.

Sapatges del meu lloc que enraonen amb el vent, a cada cep un parla diferent. Si l'enllacat és nou o l'enllacat és vell, tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap una vinya a l'hivern. Tinc al cap envoltades de pocs anys que porten a venir d'arrels de vida cant. Ai, si vinguessin vells d'empaltades nacal per criar gatimells i fer rins pels amants. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap empaltades de pocs anys. Tinc al cap una vinya a l'hivern quan tot es fa petit com el començament.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: A Sant Llorenç de la Salanca, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Som el dilluns 20 de juliol. Bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcí i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcí i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcí. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcí i 30 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
2: El Festival Cine Rencontre ja ha començat des del 18 de juliol a Prada i al Conflent. I per en parlar vam Alain Jansan. Alain Jansan, bon dia.
3: Bon dia, Enric, i gràcies a Radio Arrels per donar una mica de visibilitat al festival.
2: Que en té bastant, perquè és un gran festival. Cal recordar que és un antic festival.
3: Sí, estem a la 67 edició, doncs el segon més antic festival de cinema de França, després del Festival de Cannes, per cert. I com cada any, estem rebent per una setmana, hem començat el dissabte 18 i tancarem el dissabte 25 de juliol.
2: Quines són les característiques d'aquesta edició de 2026?
3: Abans de veure una mica els convidats, dic que nosaltres aquest festival té un paper cultural. Doncs mentre quasi totes les pel·lis la fem al cinema Lido, al centre de Prada, també hi ha la voluntat de sortir del cinema i farem tres projeccions a l'aire lliure. Aquest dimarts 21 a Campoma, amb Youssef Salem a Du Succès. Dijous estarem al poble de Finestret, amb le roman de Jim. I per acabar, a Prada, parc del Château Pams, divendres 24, amb Et au milieu, Colune Rivière, amb el fantàstic Robert Redford.
2: És a dir, que sobre el cartell d'aquest any i és el fil roig d'aquesta edició.
3: Una mica. Va costar molt, però encara no podrem tindre el Robert amb nosaltres. El que tindrem és una retrospectiva. I com cada vegada que tenim una retrospectiva, tenim també el suport d'un convidat. Aquí és Thierry Laurentin, que és el cronicaire de la Gaumont. I el Laurentin ens farà una presentació de tota l'obra d'aquest artista iconic i molt respectat. No mirem fora de cara al passat, sinó que mirem de cara al present. I dos coses més. Tindrem l'actriu Natasha Reynier, que estarà aquí. Això és una cooperació de molts anys amb el Centre Wallonie-Bruxelles. I tindrem a Louis Lio, que ens presentarà una mica la carrera i els films de la Natasha, que estarà aquí per contestar totes les preguntes del públic. Recordo que cada vegada que hi ha una pel·li tenim una breu presentació i després es poden fer intercanvis al moment mateix amb els convidats. I de cada convidat que tenim, organitzem un matí una taula rodona on es poden juntar totes les consideracions que han sortit amb les projeccions de les diverses obres d'aquest artista.
2: També hem parlat de Cannes per ser el germà gran de Prada, però sempre se fa una referència a Cannes cada any.
3: Sí, estàvem parlant del present, ara anem una mica cap al futur. Per cert, estem present a Prada, però també estem present al Festival de Berlín i hi ha dues coses per destacar. Una cosa són les avant-premières o les estrenes. Aquest any en tindrem dos, doncs tenim Notre Salut d'Emmanuel Marin i tindrem també la pel·li del Christian Montjuïc, Fjord. I quan parlem de pel·lis que encara no han tingut una carrera comercial, recordar que el cinquè any que tenim el premi Solveig Anspach, que són aquí, són sis pel·lis que escollim en festival. Moltes vegades són primer o segon pel·li d'un realitzador i moltes vegades són pel·lis que encara no estan estrenades a nivell comercial i algunes no tindran carrera comercial. Doncs això, si mireu la grilla, en teniu un cada tarda i el públic és el que té de votar per aquest premi al final del festival. Un altre premi que tenim és el premi del jove jurat, Recordem que cada any tenim un grup de nois i noies de 16 a 20 anys que estan seguint tot el festival, estan fent cròniques de lo que estan veient, però també estan donant el premi de la seva favorita pel·lícula. I d'aquests ingredients, recordar que tenim una competició de curts, doncs això és una selecció que fan uns membres de l'associació tot l'any i són dos sessions a la tarda on també té d'opinar i de votar al públic per al millor curt. I ens queda parlar de dos convidats més. El primer és el director Joaquim Trier, que quasi tothom coneix. És un realitzador i un escenarista de Noruega. I aquí el nostre amic en Tebin, que és el codirector de la revista Positiu, en farà encara la gràcia de presentar l'obra, però de també acompanyar-nos de pel·li en pel·li per millor entendre l'ànima d'aquesta obra. I acabarem amb dos convidats, que és un duo, la Lea Missius i el Paul Guillaume. La Lea Missius és una realitzadora i escenarista i el Paul Guillaume, ell és més cap operador o realitzador, si vols. Està bé de creuar aquestes dues visions perquè són és aquest exercici que dona èxit a una pel·li. Ara estem parlant de gent que ja en sap. Si penseu al Paul Guillaume, per exemple, és el que ha tingut el César de la millor fotografia per Emilia Pérez. Aquests dos convidats estaran presentats per Bernard Payen, que també tothom coneix, responsable de la programació de la Cinémathèque Française de París. I moltes vegades el Bernard és el que ens està presentant una generació una mica més nova i muntant. Doncs, un panorama eclèctic, complementari. Voldria dir que n'hi ha per tothom, però el que es destaca de tot això són emocions.
2: Emocions? Quines emocions?
3: Val, a dintre i a fora, noi. A dintre, perquè aquí hi ha un equip que no acaba de cansar-se d'anys a anys, són els voluntaris, i recordar que sense aquest equip, aquest festival no tindria vida, vist que l'associació té dues persones a l'any, però tot l'altre està fet amb gent que ajuda, amb ànima, però també amb molt professionalisme. I l'emoció més a dintre, més a fora, és la del públic, i la que totes aquestes obres ens fa...
2: pensar, reflectir...
3: Viatjar.
2: Viatjar.
3: Jo diria viatjar. No sé, si no s'heu vingut, jo us convido a fer fora un dia, per exemple, perquè és com una immersió dintre el ventre de l'humanitat. I aquí hi ha de tot, que sigui geogràficament, que sigui socialment, que sigui a nivell de temàtiques tocades, però és una manera de compartir amb d'altres, i el valor afegit aquí és tot els intercanvis després de la movie, que a vegades et fan veure el que no havies vist o sí. T'ho fan veure molt diferentment. I d'aquí surts una mica més gran i moltes vegades una mica més content. Doncs apa, us esperem. Estem aquí fins dissabte al 25. Recordar que fem una política a nivell de preu la més simpàtica possible. Per exemple, podeu comprar un pas per una, 3 o 10 pel·lis, però si compreu un pas per tot el festival, amb 55 euros podeu fer una setmana de cinema, 5 films al dia, ok? Tot això ho teniu ja ben detallat amb la pantalla internet del Cine Rencontre, www.cine-rencontres.org
2: de Girona.
3: De Girona. Doncs visca, us esperem.
2: I
3: que vagi bé.
2: El guió del 6, per als que tenen un altre teclat que no és el teclat francès, és el guió del mig.
3: S'espavilaran.
2: Moltes gràcies a la Gensana. Bona continuació del Festival Cine Rencontre de Prada. I jo, com a pradenc, preciso una cosa, perquè per la gent de la Plana, de Perpinyà en particular, Prada és juny. No, hi ha la mateixa distància entre Prada i Perpinyà que entre Perpinyà i Prada. I els de la gent del Conflent baixen sovint fàcilment a Perpinyà. I d'on podeu pujar. Moltes gràcies a l'Eix Ansana. Fins una altra.
3: Fins una altra. Moltes gràcies.
4: Radio Arels. A Elna, 95.

0: escala, i que és complicat de posar el cistell, encara que tinguis un ganxo, sembla complicat, i a vegades muntes al cim de l'escala per collir 4, 5 o 6 abricots i no val la pena muntar amb el cistell, que cal trobar una branca per agafar el ganxo i tot això. I llavors te'n muntes amb això, que te penges al coll i ets totalment lliure, i llavors vas collint i te'ls vas posar com un cangur aquí.
1: Clar, perquè va penjat del coll a davant,
0: Sí,
1: no? Sí.
0: per davant. I en tenim dos altres models que són totalment diferents, perquè la gent això s'ho fabricava a casa i cadascú, cada casa, se'ls feia una mica diferentment, i a vegades com una falda grossa. Aquest és fet realment expressament per cuia. A vegades és com una falda grossa que roblegaven, lligaven i que feia la potxa al davant,
1: Sí,
0: eh?
1: clar.
0: Vite aquí. Doncs això, evidentment, és per cuia fruita.
1: Tot i això, l'expressió, la frase feta que ens portes avui és anterior al moment de culla, és més aviat pel temps, això passat Pasqua, que encara no toca, no?
0: Sí, perquè entre la primavera i el moment que comences a collir fruita, que serà a finals de juny, per exemple, o segona meitat de juny, i després a l'estiu, hi ha tot un llarg procés, i en aquest llarg procés, després de Pasques, ja saps que 50 dies després de Pasques, que
1: Hi ha Pentecosta,
0: hi ha
1: home.
0: Pentecosta, i Pentecosta la natura és exuberant, i és ple de flors, de fulles, etc, etc, i la fruita encara és petita i verda, evidentment, i d'aquí el proverbi Pentecosta, l'han ramejada, és a dir, coberta de rams, l'han ramejada, coberta de flors i morta de fam.
1: Que és tot.
0: Encara no hi ha fruita.
1: Clar, és tot molt bonic,
0: Sí.
1: però que es mengi
0: És...
1: potser alguna cirera, però poca cosa més, no?
0: Sí. Pentecosta, l'han ramejada, coberta de flors i morta de fam.
1: Moltes gràcies, Joan Lluís Mas.
0: Gràcies, Miquel.
2: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 0468 35 47 48.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrel.

0: Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem d'un mot proper i no gens menys prou difícil de definir, barri, i el relacionarem amb un diccionari o una enciclopèdia singular i tan difícil de definir com la paraula barri, de finals dels anys 70 del segle passat. Ja finat el dictador, tots els barris de Barcelona de Jaume Fabra i Josep Maria Huertas. El barri és una paraula estranya, més d'exclusió que d'inclusió. Prové de l'àrab bar, que vol dir afores. I, per exemple, en occità, lo barri són les fortificacions de fora. I en castellà, el otro barrio, és la mort. Fins i tot en italià, Rioni, que ve de la paraula regione, és una manera de dividir i s'emplea més bé a quartiere, com en francès quartier, mille quartiers, i ho dic en francès. Actualment té un sentit despectiu. Les quartiers són socialment unes distincions de la ciutat on hi ha molta delinqüència. Aquests llibres de tots els barris de Barcelona són extractes de la meva biblioteca. És curiós. Són 8, però malauradament només en tinc 5, que vaig aconseguir gràcies a un llibreter de vell del barri de la Sagrera. I per mi són entre els llibres més estimats de la meva biblioteca. Són llibres que m'he envellit malament, amb un paper groguenc i que gairebé fa pudor, amb una reproducció en blanc i negre. Molt sovint són cartells. De fet, és una cosa extraordinària perquè és una obra reivindicativa feta pel periodista i també professor d'universitat, Jaume Fabra, i Josep Maria Huertas Claveria, el gran especialista de la geografia de Barcelona, que va començar en diaris com el Correo Catalán i que va aconseguir bastanta fama. I l'origen d'aquesta obra és en uns articles de 1966 sobre els suburbis, l'extraradi de Barcelona. Més o menys, una cosa que ens fa pensar en una obra de què ja hem parlat, Els altres catalans. I fixeu-vos que el Josep Maria Huertas, quan encara no havia mort el dictador, el juny del 1975, va publicar un article en què provava que la major part dels bordells de Barcelona eren propietat de vídues, de guàrdies civils i militars. Va ser processat, militarment, clar, i condemnat a 8 mesos i 20 dies, gairebé un part, a la presó model de Barcelona. I tots els barris de Barcelona, de fet, en part, van ser concebuts amb el Jaume Fabra a fora i a Josep Maria Huertas a dintre de la presó model. L'organització és molt curiosa perquè el primer volumen és el Clot, el Poble Nou, la Sagrera, Sants, la Bordeta, Hostafrancs, i diu els barris que foren independents. No només barris de fora de la ciutat, sinó ciutats, pobles. I recordeu que, per exemple, es diu Vila de Gràcia, a Poble de Sant Andreu. I curiosament, essencialment, els dos periodistes s'interessen a aquests barris socialment menys tinguts. Curiosament, també, els barris centrals, els dos Eixamples, Sant Antoni i la Sagrada Família, els barris de la Barcelona Vella, només arriben en el cinquè volum, després de donar una cosa molt estranya, fins i tot a barris que són més barriades, que són barris socials i urbanístics, com les vivendes del Congrés. L'últim volum, no, el penúltim volum, associa, curiosament, els barris del Besòs, la Verneda, la Pau, i també els tres lumpen barris. Notareu el vocabulari marxista o criptomarxista. Els nou barris, que des del començament penso que eren 12 o 13, i al final el districte cinquè. De fet, el districte quinto, és a dir, aquesta part de la ciutat vella on hi havia molta prostitució. El barri on va néixer Manuel Vázquez Montalbán i el barri de què parla André-Pierre de Mandiargue en La Marge, que va ser Prix Goncourt 1967. Llibres difícils d'aconseguir, però llibres entranyables, on es llegeix la reivindicació societal, personal, col·lectiva, de les associacions de veïns que tant ens falten avui. Que tingueu un bon dia.
0: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bugué Guastaví.
3: Radio Arrels, a 1909, 95.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Terra de trobadors.
3: Bon dia. Som la classe de la cinquena I i us presentarem el tema dels trobadors. Els trobadors són una manifestació original i única de la societat occitania. El cavaller, cortès i la dama són exemples i persones que reuneixen unes qualitats de la societat occitania. Medieval, canidran, indispensables. Noblesa, gallardia, generositat i lleialtia. Elegància. Tot això es concentra en un mot, la cortesia.

0: La cançó 5 un desfici de Contessa de Dia va ser escrita al segle XIII i Neixa la canta en 2021 per la Sant Jordi. Neixa és un cantant barcelonina que ha barrejat el reggaeton amb versos de Beatriu de Dia.
1: La Contessa de Dia explica que té un mal d'amor. Frustració, perquè el cavaller no li dona satisfacció, és una dona de poder.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any llegim llibres a Ràdio Arrels.
2: Professor Joan Becat acaba de publicar un llibre sobre la història dels estudis universitaris catalans a Perpinyà de 1971 a 2008 i el llibre està editat per Terra Nostra. Tenim amb nosaltres l'autor Joan Becat. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Per què has tingut ganes d'escriure aquest llibre?
3: Jo diria que no és ganes, sinó que és una comanda. Perquè el Ramon Gual, que es cuida de Terra Nostra, ja fa anys m'havia dit has d'escriure tot el que ha passat i això per fer memòria. I ho havia deixat. I aquest any, a la Universitat Catalana d'Estiu, l'Institut Franco-Català Transfronterer organitza una mena de seminari sobre els 40 anys de la llicenciatura. I quan me van convidar, fa 5 mesos, m'han dit que era necessari perquè a la universitat sempre hi havia algun problema, que la gent se n'havia descuidat i m'he dit, doncs mira, tenen raó, ho has d'escriure. I és això que he fet. I també per fer homenatge a totes les entitats, a tota la gent que han ajudat. O que, per exemple, per la llicenciatura de català, s'hi van apuntar més de 60 sense saber si s'acabaria el primer any de 3, sense saber si serien els altres. I al llibre, al final, cito la gent. Hi ha documents, hi ha llistes dels estudiants matriculats, de la gent que ha fet cursos, de les entitats que han ajudat, etc etc. Més uns quants que s'hi van oposar, també, i que ens van fer dificultats, tant a Perpinyà, a la universitat, al departament, o a París, també. I són més de 500 persones. Molts s'hi reconeixeran. Doncs ho he fet per agrair, per donar les gràcies, per recordar que aquests s'han mullat i han fet coses. Després, evidentment, totes les peripècies de tot això, com se va crear els primers estudis catalans, l'any 71-72, després del diploma d'universitat, la batalla per la llicenciatura, on Guiu Malé, el president del Consell General, va jugar, i Andorra, el propi cap de govern d'Andorra i el seu ministre, va anar fins a l'Eliseu. Va ser rebut a l'Eliseu i al Quai d'Orsay per tenir el vistiplau per la llicenciatura de català. Imagina, i també al Capès, on van jugar també moltes persones, especialment l'Enric Sicre, tots. És a dir, alguns m'han dit que ho han llegit, ha sortit fa poc, però és com una novel·la. És a dir, que hi ha capítols de peripècia, no dic policiaca, però una novel·la d'acció i d'activitat. I res no ha estat fàcil. Fins i tot hi ha una cosa que potser la gent no sap, que és única a França. La llicenciatura de català és l'únic diploma que sàpigui a França de qualsevol disciplina, qualsevol llengua i llengues regionals, on no és la universitat que l'ha demanat i obtingut, sinó la Federació d'Entitats Catalanes, és a dir, la societat. És la federació que ha negociat, que ha fet el dossier. En aquest moment, el Lluís Llibotry, que se'n cuidava molt, i jo mateix, ens van bombardejar vicepresidents, era Josep Vidaló qui presidia i qui se va mullar. És a dir, és la societat que ha demanat. I cada vegada que hi ha hagut una dificultat, les entitats, les associacions, tothom s'ha posat endarrere. Sort, sort. Perquè no tindríem gran cosa encara avui dia. I per tant, volia donar les gràcies a tots aquests amics, a tota aquesta gent.
2: A l'inici, per què era important i fins i tot normal, com ho dius en el teu llibre, de tenir un ensenyament universitari de català a Perpinyà?
3: A veure, jo vaig néixer a Perpinyà. Vaig viure temps a Sant Feliu de Vall, en un ambient rural de l'època, és a dir, on tothom parlava català. I on tenies contacte amb les coses, amb el territori, amb la gent. I després vaig passar a la universitat. Va ser mestre d'escola i vaig passar a la universitat. I trobava normal, era després de maig 68 també, que en una terra catalana, si hi ha una universitat, s'ha de cuidar de tenir estudis catalans, perquè és normal. Si no, aquesta universitat és una universitat d'ocupació, és una universitat colonialista. I doncs calia. A l'època no era mal cap de la gent. Això de llengues regionals era mal vist. I fins i tot hi havia combat. I avui dia no estic segur que tothom a la universitat o al país tingui al cap que fer estudis catalans és normal, perquè la gent del país parla català per una bona part, perquè és la història, perquè és a qualsevol país democràtic que s'ha de considerar les coses del país i respectar la gent. Res més d'això.
2: I avui l'Institut Franco-Català Transfrontalier podria ser encara amenaçat?
3: De fet, ho ha estat fa poc. Perquè, a veure, des de que ha començat, és a dir, fa més de 50 anys, 54 anys, hi ha hagut molts presidents de la universitat. Molts. Quatre només van ser favorables o benevolents, van deixar fer o van ser neutres. És a dir, que van deixar fer. L'IVA serà als anys 70, Jansanya als anys 90 i més a prop Jean Benquelil i l'actual Ivan Hogué, que deixa fer i per ara no posa trampes. Tots els altres, al moment o un altre, van ser contraris, van fer entrebancs, van procurar robar els diners que aportaven per fer la casa dels Països Catalans o recuperar-la la casa mateixa per donar a d'altres. I alguns ho van fer a trossos. I n'hi ha hagut dos de combat que han procurat fer desaparèixer els estudis catalans, François Ferral i Fabrice Lorente, fa poc. De poc desapareix. Aquí també és perquè el Consell d'Administració, amb Marcel Mateu al davant, la Generalitat, el Consell General, el Consell Departamental i les associacions li van prohibir de destruir els estudis catalans i de robar la casa. Si no, no la tindríem. Ara hi ha un període amb no tanta dificultat. Pot anar. Podria ser millor, perquè no hem recuperat el que el president anterior ha destruït. I, per tant, he fet el llibre també per recordar que van ser realment lluites. I on la gent, sort tenim, que en aquest país, que a Catalunya Nord, la gent és sensible al català, parli la llengua o no, i que si se'ls demana l'ajuda, la donen. I això és una gran, gran cosa, que no tenen totes les regions, però per sort nosaltres tenim la gent amb nosaltres.
2: I on podem trobar el teu llibre?
3: Doncs és l'editorial Terra Nostra que ho publica, i com que fa 60 anys el Ramon Gual ha decidit de vendre aquest llibre a preu de cost, 10 euros. I per tant ho trobareu a les llibreries o a altres llocs, se trobarà a la Universitat Catalana d'Estiu, etc., per 10 euros. Tot i que és molt ben editat, té 160 o 180 o 200 pàgines, vull dir, és una, amb il·lustracions, és una bonica edició, realment. Jo n'estic més que satisfet, orgullós.
2: Doncs, Joan Becat, moltes gràcies per aquesta presentació del teu nou llibre, Els estudis universitaris catalans a Perpinyà, dels inicis a la Casa dels Països Catalans de 1971 a 2008, doncs és editat per Terra Nostra. Moltes gràcies, Joan Becat.
3: Gràcies a tu i a Radio Arrels.
1: Punt de llibre. A Radio Arrels.
4: Bon estiu a Radio Arrels.
1: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Som el dilluns 20 de juliol, bon dia. Unes temperatures de 33 graus a la plana i 27 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana present al Capcir i a Cerdanya. Demà les mínimes seran de 23 graus a Perpinyà i a Serret, 20 a Prats de Molló, 22 a Prada i 16 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 35 graus al Rosselló i al Conflent, 36 al Vallespí, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya. Plourà a l'Alt Vallespí i el temps serà cobert al Capcir. La tramuntana continuarà bufant a la muntanya. Dimecres al matí tindrem unes mínimes de 22 graus a Perpinyà, 21 a Serret, 17 a Prats de Molló, 19 a Prada i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, pluja i vent a la muntanya. Les màximes seran de 31 graus al Rosselló, 32 al Vallespí i al Conflent, 26 al Capcir i 30 a Cerdanya.
6: Ràdio Arrels, a Cabestany, 95.
7: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
8: El 20 de juliol del 1963 neix Rafael Cáceres i Cano, més conegut com a Falin Cáceres. Fill de Constantí, és conegut per ser el baixista dels Pets, grup que va crear el 1985 juntament amb Lluís Gavaldà i Joan Reig. Els tres amics de Constantí, més tard acompanyats d'altres músics i de les corristes anomenades iufes, es van convertir en un dels grans referents de la música pop catalana. Escoltem ara el tema Jo vull ser rei del disc Brut Natural, que els Pets van publicar l'any 1994.

0: era Jo vull ser rei dels Pets dins del disc Brut Natural.
1: Una hora 100% en català.
2: Portaves una motxilla groga i uns pantalons de moda quan ens vam creuar. Jo seia a les taules de la classe mentre també esmorzava.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Fer de la Cerdanya una regió sense fronteres on la gent aprengui, cooperi i innovi plegada, aquesta és l'ambició del projecte Universitat de Cerdanya, que va iniciar oficialment la seva fase operativa durant una jornada de treball que va reunir els principis socis i agents del territori al centre CCAS de Matamala aquest inici de juliol. Amb la Fundació Mentalitat Nova com a cap de fila, en col·laboració amb la comunitat de comunes Pirineus Catalans i comptant amb el suport del Parc Natural Regional Pirineus Català, com també la implicació d'Alticat, responsable de la producció d'aquest projecte. La Universitat de Cerdanya està oberta a tots els agents públics, privats i acadèmics. Té com a objectiu fomentar l'emergència d'un veritable ecosistema d'aprenentatge transfronterer basat en la cooperació, la inclusió i la promoció dels recursos ja presents a la Cerdanya. La reunió va ser inaugurada per Lourdes Campí, presidenta de la Fundació Mentalitat Nova, i per Pierre Batalla, president de la comunitat de municipis Pirineu Català.
4: Representa l'obertura entre els dos pobles, la Catalunya Sud i la Catalunya Nord. I nosaltres hem començat de crear una universitat que es diu el Campus Connecté. És per formar la nostra joventut aquí, al territori nostre de Catalunya Nord.
3: A l'acte era present David Bonvehí, director general d'Economia Social i Solidària de Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya.
5: Ens sembla que compleix tres objectius. Una és situar i posar en valor totes les iniciatives que hi ha a la Cerdanya entesa de manera àmplia, i per tant ja és bo que hi hagi aquest primer mapa, aquest primer anàlisi i aquest primer posar en valor. Una segona prova que ens sembla que és positiva és perquè es vol anar més enllà, de dir, posem en valor tot el que tenim i a sobre intentem fer itineraris per a les persones que viuen en un territori perquè puguin tenir més serveis i puguin tenir més formació i puguem doncs encara arribar més a més llocs. I una tercera, doncs ens sembla que és un projecte transfronterer, que és interessant, que als territoris no hi hauria d'haver tantes fronteres, i ens sembla com a Generalitat també donar suport en aquest sentit, o en diverses administracions catalanes també estan al nostre costat.
3: De moment, això són, perdoneu, són discursos, però els elegits d'una banda i de l'altra de la Cerdanya, o de la Cerdanya Baixa, Baixa Cerdanya i Cerdanya Capcí, tampoc no es troben gaire, no treballen gaire junts.
5: Bé, això ja ho desconec més, però en tot cas sí que crec que el delegat del govern de la Catalunya Nord, en Albert Piñeira, que coneix bé la realitat de la Cerdanya, perquè havia estat alcalde de Puigcerdà, però també coneix bé aquesta banda de territori, doncs està intentant que aquesta col·laboració sigui més. I nosaltres avui mateix jo ja també el dispositiu que tenim amb la Direcció General d'Economia Social, també he parlat ja amb l'Ateneu Cooperatiu dels Pirineus, i també li he dit que hem d'intentar incentivar amb aquesta relació, que de ben cert nosaltres no la teníem incentivada.
3: Mònica Rivera, de la Societat Alvea, ha presentat les conclusions de l'estudi territorial 360 grau.
6: Alvea és una consultoria d'estudis especialitzada en el desenvolupament i avaluació d'estratègies territorials en l'àmbit de la transició ecològica.
3: Heu estat cridat per fer un estudi per la Universitat de Cerdanya. Sintèticament, què diu aquest estudi?
6: Sintèticament, el que diu aquest estudi, per no entrar, diguem, amb la metodologia del que hem estat desenvolupant, el que ha fet és, d'una banda, conèixer les necessitats del territori, els recursos existents, per veure quines són les potencialitats de connexió entre aquests recursos, i el que s'ha identificat és que el projecte Universitat de Cerdanya va més enllà, no és un estudi únicament de formació, sinó el que es tracta és de posar en comú i d'establir diàlegs i enllaços entre els recursos que ja existeixen en un territori. Per tant, ens hem trobat que era més que un projecte, diguem, exclusiu de formació, ens posava de manifest un ecosistema territorial de formació i d'aprenentatge.
3: Qui són els punts claus o els punts forts, abans de tot, i els frens?
6: Diguem, ha sigut posar de manifest que el rol que pot tenir la Universitat de Cerdanya i que principalment cobreixen, no? Serien tres rols complementaris, que seria un és el de catalitzador de projectes i iniciatives que puguin emergir, connector, donar visibilitat al que ja existeix, i animador, és a dir, que pugui dinamitzar el que ja existeix també amb el territori, no? D'aquest ecosistema del que parlàvem.
3: I els frens, les dificultats?
6: Com a frets han sortit diversos, alguns perquè tenen que veure amb els reptes propis que té el territori, però llavors més enllà o més concret d'això tenim un de les barreres, és el tema de la llengua, apareix, els temes administratius, no? Aquest intercanvi, el poder facilitar un intercanvi, per exemple, formatiu, tot el tema de les homologacions, per exemple, no? Doncs no hi ha una eina, diguem, comú, no? Llavors, per tant, això acaben sent frens administratius operatius, que no ajuden, no? O que dificulten més la posada en marxa d'aquestes iniciatives i aquesta fluidesa, no?
3: Per tant, hi ha futur?
6: Sí, jo diria que sí, perquè ja en tot cas hi ha molta motivació, malgrat els frens que tothom identifica i que acaba identificant els mateixos, però que hi ha molta motivació, sobretot per aquesta consciència de estem en un espai transfronterer on estem tots junts, no? Fem part d'un mateix territori, no? I tenim tots unes necessitats comuns, malgrat tenir contextos, si vols, no? De dos països diferents, però treballem i vivim en un espai comú i, per tant, jo crec que sí que té futur.
3: I ara parlem amb Úrsula Box i Maina Gauthier, artífecs de la Universitat de Cerdanya.
7: Avui aquí al Centre Casa Matamala hem presentat el projecte Universitat de Cerdanya, que ja es va posar en marxa fa uns mesos, i ara hem presentat els resultats de l'estudi que hem fet sobre les ofertes i necessitats de formació a la Cerdanya.
8: Doncs aquest projecte és del POCTEFA, que és un interreg europeu, i això ens permet doncs posar unes bases per poder després desenvolupar més aquest projecte. I aquí es tractava de veure a través d'aquest estudi quines són les coses que hem pogut detectar de necessitats i coses que ja existeixen al territori per poder construir sobre això i co-construir amb possiblement la gent d'aquí la sala.
3: Com veieu la participació, com sempre, de qualitat, però ha sortit alguna cosa interessant, algunes idees interessants?
7: Sí, per nosaltres era important fer aquesta jornada també per dialogar amb els actors del territori. I, de fet, el que més ha sortit en la jornada d'avui és la importància de la cooperació, és a dir, que no es tracta de fer una cosa més prescindint dels altres, sinó d'unificar i promoure com un ecosistema de formació a la Cerdanya.
3: La línia, com diu un, la ratlla, com dic jo, la frontera, com diuen els altres, és important, és un fre important?
8: El que s'ha trobat és que bàsicament són frens administratius que realment són no deixen les entitats i persones que volen col·laborar, cooperar de forma transfronterera, perquè està així, dintre d'aquest ecosistema, i es posen traves. Al final és una qüestió de voluntat que s'ha de superar, i des de el que ha sorgit una mica, no? És que tots estem d'acord que hi ha aquests moviments de la societat civil que ha d'anar pujant perquè a nivell polític es moguin les coses.
3: Doncs hi ha molta esperança?
7: Sí, hi ha molta esperança. Ens fa molta il·lusió aquest projecte i veiem que molta gent ens diu que hem encertat el tema i el lloc i el temps adequat, perquè és el que molta gent desitja.
3: La publicació de l'estudi territorial, el llançament dels primers mòduls pilots i l'expansió de la xarxa de socis seran les properes etapes del projecte, aprofitant els recursos locals i amb una governança oberta. La Universitat de Cerdanya té com a objectiu convertir-se en un laboratori europeu de cooperació educativa, d'innovació social i de democràcia territorial.

Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, jo me dic Emi i m'agrada l'estiu perquè la meva àvia me compra gelat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances
3: escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A Saorra, 95.5.
2: Si tu saps on podem ser, si tu saps on podem ser, aquells matins de primavera, 3 de la nit pel cant d'un gall, rics del perfum d'un oliver i del renyar d'un cavall, si tu saps on podem ser...

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu. Ràdio Arrels.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Portè i Pimorent, 93.1.

si fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses no

que n'és de fàcil del no res fer una cançó. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor fotut de fàstic.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Font Romeu, 93.1.
1: Per què tantes preguntes?

quan no et quedis ja misèria a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals. S'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els que vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor. Floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tots.

I quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar ni per fer malbé la terra que els teus fills no heretaran, ai, el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran, llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisó, com ja Déu com els teus pares llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa perquè fem festa major. Quan aquest merder s'acabi, tornarà a ser carnaval. Carnestoltes farà voltes, tu ben farta amagar.

I quan paris de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gró, ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor, ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, val més que hi pensis i en repensis la cançó.

blava, blava, si el ponent pesava, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa, verda, malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca, dorm davant la roca, l'aigua.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

0: i del flaire d'espècies de la fosca. Amb tu i jo, abraçats i a les fosques.
1: Ràdio Arrels.
2: UR 93.1.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Radio Arrels.
1: Radio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
3: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.